0: institució matrimonial ha patit canvis profunds. Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, aquest nostre matrimoni particular, Albert Abril, benvingut.
2: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
1: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella, és una trieja.
3: És un triumvirat. És un triumvirat.
1: Benvingut, Albert Abril.
2: Hola, com anem?
1: Albert Torreche, benvingut.
4: Bones, què tal?
3: Tu estàs bé en aquest trimoni?
1: Jo sé, ocupo la postura...
3: En aquest trenet que és el trimoni.
2: Qui és la locomotora?
1: Jo estic al mig.
3: Hi ha el vagó de carbó.
1: El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
3: El Führer i la locomotora.
2: No pot ser.
1: No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
2: Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
1: Merdes.
3: Bueno, igual.
2: Has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
1: No, sí, com sigui, aviam on arribem. A edat mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
3: Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
1: Pues endavant.
3: Ja veurem. Endavant.
2: Millor pregunta inicial.
3: Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, vens endavant. Com vam veure el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil, no? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics, i com no, durant tota l'edat mitjana, anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica, no? I una mica repassarem en aquest viatge molt, molt, molt, molt, molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquesta tensió.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
1: Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
0: No m'ho esperava, no esperava, però gens.
2: Molt bé.
3: Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
0: Home,
1: home, sisplau.
0: Nosaltres i tots els oients.
1: Com sempre.
3: Jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxa per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
1: Molt bé. Doncs esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa d'avui, Alberto?
3: Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes, aquest perfil completista de treure tots els platins.
0: Quin platino. Horror, eh? Jo ho era abans, això, eh?
3: Sí, jo quan vas conèixer, tu eres super...
0: No, tots els RPGs donant el botó de l'A, aviam si hi havia alguna cosa amagada.
3: Bueno,
0: perdó.
1: Totes les opcions de conversa, no?
0: Totes, per si hi havia alguna
3: totes
0: cosa.
3: Totes les missions secundàries.
0: Tot.
3: Bueno, el tema, no? Les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixant-la.

0: l'aire és, ja no dic podria donar el programa, dic deixo en l'aire.
1: Molt bé, molt fi.
0: Retornar el tema en futurs programes si calgués.
1: Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
0: Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni en l'època moderna? Com és el matrimoni? En l'època contemporània... m'és exactament igual.
1: M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
0: Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin, ah, és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai.
1: Molt bé.
0: Que feu un programa sobre història del matrimoni al Concili de Trento.
2: Ho deixarem en l'aire.
0: O si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
1: D'oient, de convidat.
0: O sea, no, clar, de convidat també.
1: Sí, perquè no el faràs
0: tu. Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
1: No, perquè ningú no farà.
2: Val, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni del programa anterior?
0: Bé, doncs vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germans, dels regnes germànics.
1: I què tindrà de nou tot aquest escenari?
0: Bé, doncs, bàsicament la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana, entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
2: Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això com ho porten els reis germànics?
0: Clergues ficant-se a llocs sempre
2: malament.
0: Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
2: Ha mirat al cel. Que
0: ha mirat al cel com dient, oh, passa per l'Albert. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual. Estàs molt vermell.
1: Doncs ja us ho podeu imaginar. Vermell,
0: sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, reis germànics, l'atenció amb el cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual... són dues coses que d'entrada no tenen per què encaixar gaire bé.
1: D'entrada no.
0: Hi haurà un canvi important en aquest tema a partir sobretot de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instal·larà també a finals del regne merovingi al continent i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
2: Carai.
0: Abans, la confessió, en el cristianisme inicial, era un acte comunitari. Els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè tu cada setmana estaves dient, escolteu tots, m'he tocat mucho. El cinquè dia ja, pues, els teus veïns et diuen, mira, xato, o sea, ja està.
2: Uf.
0: No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León, infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
2: Quines paraules has fet servir per explicar?
1: Sí, és que crec que ho estan fent absolutament.
2: És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, clar, han vist l'Alberto fer el gest.
1: Una pota enorme!
2: Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però, home...
1: però ets esplai.
0: Això... és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries Squirtle.
1: Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
0: Què?
1: No, recordo el programa del Tot en Cat. Que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergio. T'hagués agradat, això.
0: Tenies coses importants que no podem...
1: T'hauràs d'escoltar el programa.
2: Sí, sí, sí.
1: Vinga. Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
0: Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber que estàs, no? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho, no? I per altra banda també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes, no? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat. No? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas. No? A partir d'ara, amb la confessió privada, sí. Per tant, en aquest sentit, hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls, o als ulls de qui ho expliqui, si ho expliques
2: bé. Ho és.
0: Podria ser que els panis... Sí? Has avançat el guió?
2: No.
0: Ah, vale. El món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats. No? Quan tu confesses un pecat, pues et diuen, pues si tu has dit que t'has colat... Ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que s'ho fan. A vegades els hi passa que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, pues tu, això és un pecat. No? Perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria, vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. Llavors, de cop i volta, no? És un manual de les coses que no has de fer, però lo guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
1: Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
0: Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats. No? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics, no? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències amb les coses que t'han explicat. No? Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa? I és pecat? O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues, o les dones explicaven als clergues, que la dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... ¿Puede montarse en tu velero? Mira, potser aquesta... Posaré aquesta cançó.
1: Hòstia!
0: La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. No, ja ho veuré. És com un exemple un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
2: Estem parlant de repressió sexual.
0: Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? De que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat, no? Llavors l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni, no? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Rouco Varela, ¿cómo puede usted hablarnos sobre el sexo y el amor?
1: Temazo.
2: Temazo, sí.
3: Avui t'estàs passant, Alberto,
2: Sí, veurem. Veurem.
1: De nou, a veure si arribeu... A veure si endevineu abans que jo... La música que posaré en aquest programa.
3: Però és que estic pensant que com ho farem, això? Perquè quan publiquem el programa ja la posarem, la música.
4: No, pues fem...
1: no però endevinar el per què. Sabeu que la música sempre ha de tenir un motiu.
4: Podem,
1: no pot ser gratuïta.
4: Podem fer alguna cosa com aquesta setmana, com això es publicarà d'aquí encara un mes o així, poder... Fem una... Estem preparant un programa sobre la història del matrimoni. Mm-hmm. No estan posades les músiques. Quines penseu que l'Alberto
1: podria
4: triar?
1: I no podem
4: triar?
1: Dir per què no estan posades.
3: Vale.
4: Val? I això...
3: Bueno, de fet, ningú sap per què m'estan
4: posades. Fem això i veiem què passa. Ja veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
1: Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental, no? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? De reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també... de la jerarquia eclesiàstica.
3: Sí, com, aquest sí que ha passat.
1: Has fet així, i llavors, sí que he fet com un gest, jo pensava que anaves tornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
3: Mira, doncs perdonem entre nosaltres.
1: He fet com el... Ai! I, bueno, ha quedat molt rar. Bueno, passa res.
3: Carolingis.
1: Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental, podem citar, per exemple, la... com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor... encara de venir, no?
3: Un pis turístic amb el teu cor.
1: Sí,
3: m'ha encantat.
1: Sí, gràcies. Oh. Oh. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindrà a veure amb això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic. No? Evidentment és legal divorciar la teva parella, l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no? En aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se, no? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. No, tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no? Els bisbes comencen a dir, sí, però...
3: I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials, anirà a més?
1: Sí, l'Església sempre, les putetes van a més. Serà una constant, de fet, però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària, no? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple, en el món otònida, la qüestió matrimonial, la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial polaritzarà dos espais de poder religiós, no? Ja no és tan rigorí com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres sobretot femenins de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i per altra banda, la postura dels bisbes de les ciutats. No? No, llavors, en el món otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romano-Germànic, el debat serà no com a... El debat sobre com serà el matrimoni serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial. Els bisbes o els monjos? Qui ha de decidir els matrimonis? Les dones de la família? no? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina, no? Va buscar un matrimoni, tot trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família, se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
4: Molt bé, doncs, quin és el següent... la següent parada en aquesta història del matrimoni a l'edat mitjana?
1: Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... Jo crec que en la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van del 1008 al 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea. Per què? Oh, bona pregunta. Perquè...
4: Bona pregunta. Hòstia, Alberto, és que... com està, eh?
3: Els, no, però... els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
1: Però sabeu per què fa aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina, i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors...
3: Ho has calculat
1: molt
3: bé.
1: Per fer aquesta pausa... No ho he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després m'he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
4: Bona pregunta.
1: He fet el canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burkhard, bisbe de Worms, una obra cabdal dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
3: I què és això, Alberto?
1: Ara seria un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burkhard, bisbe de Worms, recull i elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis, el matrimoni els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal, no? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols pues, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1000, potser 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins de l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació de matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I, per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis, per poder capitalitzar els matrimonis, no? Ja veurem, no? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia se feia molt, i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó, el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
4: El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
1: I dels Borbons.
4: La lluita contra els matrimonis entre parents, que era bueno, molt greu el tema.
1: Bueno, a nivell antropològic, en absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això és una altra cosa. A nivell antropològic, jo dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de la noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins, o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I com fem negocis amb gent que no coneixem, no importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família. excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si, encara avui. No? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies, o 300 es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanto más prima, más arrima. Vale? I llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica, la pràctica de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimonis consanguini és perfectament normal a nivell antropològic, encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis, precisament per controlar-los, no, doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal. No? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, d'allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors, l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
3: I com serà això, Alberto? Com es concretarà?
1: Molt seriós, de cop i volta.
4: No, bé, reflexió seriosa, toca tot seriós.
3: Com es concretarà tot això?
1: Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es donarà en molts escenaris, vora l'any 1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper a terra, Pau i Treva, la Batoliva. Mentida. La Batoliva crea aquesta ficció de la pau, precisament, perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
4: D'això no havíem parlat en algun troia?
1: No ho sé, però és que jo ja camps en el que no vull ficar-me.
4: M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
3: No, de l'altura no, dels carregons.
1: La gestió de la violència, el coto a la violència feudal no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola, perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I, per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors. No? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no?, de fer-los captius de les decisions eclesiàstiques. No? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama. O, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes de l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI. El matrimoni consanguini, els senyors feudals... Vull dir, en qualsevol cas, podem parlar del matrimoni feudal.
3: I com era, Alberto, aquest matrimoni?
1: Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cèl·lula de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no, no neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i, per tant, viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda. No? Aneu-vos a llegir a Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular. Antropològicament es coneix com un sistema avuncular. No? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle, concretament de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet. et poses sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el tema de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses. No? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, o sigui, la germana del teu pare. Sempre són creuats.
3: Vale? Recomanem fer un esquema.
1: No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
3: No, bueno, d'entrada. Partint d'aquí.
1: D'entrada. Però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu el Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats. No amb els cosins paral·lels.
3: Els creuats.
1: O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, les filles del tiet o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
4: Molt bé.
1: Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
4: Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
1: Clar, clar, clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentès familiar, no?, que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugin de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó. I amb qui casen les filles. I amb qui casen les cosines. No? Ja potser això ho dediquem un dia en programa.
3: Oh. Va,
1: o no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No, les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Qui eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines, no? Qui són el cunyat de... No? Qui és el germà de la dona del teu tiet, no? De cop la família ja no és una qüestió vertical, sinó una qüestió horitzontal. I tothom, en aquesta xarxa, té un encaix. I els matrimonis es fan seguint una lògica d'unió d'aquests llinatges. Val? És molt complicat d'entendre, però és fonamental, no? Són fenòmens horitzontals on la dona procedeix sempre d'un graó superior i el matrimoni es busca sempre, preferentment, dins de les dones de la parentela familiar, no? Perquè són les dipositàries de la memòria del llinatge. És un paper fonamental, les tietes, les mares, les àvies, no? Són les dipositàries d'aquesta memòria del llinatge.
4: Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
1: Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, i bueno, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? Un, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? Ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments i en algunes zones hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava, quan eres jove tenies un matrimoni, però sabies que no era el definitiu, que era per practicar. Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, no? Primer, és un assumpte familiar. Segon, es pot fer i desfer. I tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. ¿Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000 a Catalunya, a França. Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu, com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic, si us fico, que és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit i dir i repetir, que és el matrimoni natural, el matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar. No? Si el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just al contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un Gabriel Rufián tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferentment dins dels membres de la família, amb les cosines de les cosines, o, sorpresa, el matrimoni eclesiàstic, ara sí, de cop i volta, ha de ser necessàriament fora de la família. No? Ha de ser. Fixeu-vos que això encara avui és el que defineix el matrimoni.
4: Sí, sí.
1: Té que, no? Vens aquí lliurement, ningú et coacciona, vols aquesta persona? Has de voler. Si el matrimoni és una institució jurídica que decideixen els teus pares o els teus tiets a l'edat mitjana, que has de voler. És per tota la vida, no? T'aguantaràs en la salut, en la malaltia, en la riquesa, en la pobresa, en Netflix, en HBO, triaràs les sèries, el que esmorzaràs... És per tota la vida. I després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
3: Per tant, o sigui, pum, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
1: Gràcies.
3: Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
1: Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cap moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? I costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians, que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra Santa. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on aquesta és la poligàmia. I de cop i volta, els nobles croats del Regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església, on diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, però encara costarà aquesta domesticació, encara costarà. El matrimoni també és un sacrament. I, per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamilias romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, i us no sé què, no? I s'ha d'entrar un anell, que ja ve de tradició romana, això, però... Ha de ser indissoluble com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no?, és una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no?, la potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina. No? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni pergàmic, no? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però, bueno, però aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de sociabilitat entre gèneres, no? Es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones, independentment de la seva família, no? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. Oh, que matrimoni legítim? El matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies. No hi havia matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals i legítimes, comença ara, no? Es converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
3: I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
1: Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no?, que explora precisament els límits, justament en la mateixa època que l'Església comença a ficar-se en els divorcis, en excomunicar a gent perquè està casada de manera que ells consideren que no és legal, desterrant, no?, la sexualitat del matrimoni, és quan la literatura comadovesca, no?, la mateixa gent que està patint els efectes de la pressió de l'Església, comença a explorar els límits de la vida sexual i afectiva fora del matrimoni, consolidant en el nostre imaginari la lírica trobadoresca, la idea de l'amor romàntic. No? L'amor romàntic, l'amor de veritat, és el que passa fora del matrimoni. No? Perquè el matrimoni és moltes coses, però no és amor. No? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital. No? Hi ha l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonials, és un altre tema. No ens aturarem en els minuts que queden. Però també hi haurà, al llarg del segle XI i del segle XII, xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos, tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic. No? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig a la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Ja sabeu, aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
5: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
6: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: doncs això, a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana, i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
1: I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
0: Home, és que aquesta ja, si les altres es havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat.
2: No hi ha músiques encara.
0: Tots els motlles. Molt bé, anem encarant la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
2: Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Mm-hmm. Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no? Que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixeu-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes a fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença per les elites urbanes o per les elites comercials a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quant em costa? Mm-hmm. No? Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu a haver, no? Amb ingressos, despeses. La dot, la unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII-XIII, les inversions no es fan a través de... un moment inicial no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa... la societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. No? Perquè la dot és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no?, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps a parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni, com pot ser el paper de les ordes mendicants, no? Els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baixmedieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic, no? El gran retrocés femení a l'edat mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris. Sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives que porten a autors com Petrarca, que porten al Decameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. O no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit sobre els costums sexuals dels capellans a Urgell i vereu que consejito traigo que para mí no tengo. Mm-hmm. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja si direm si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes, però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
0: Fin.
2: Sí, pues sí, sí.
0: Ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Alberto Reche.
2: A Sergi Rodríguez.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas suertes y muchas noches.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: Episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment,
1: no?
0: de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant a través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectures Queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit al territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir a la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No, no sé quin percentatge que després durant l'any
0: no es torna a recuperar
1: mai, és una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi i el reivindico aquest any a més que hem tingut algun altre escriptor
0: sí.
1: de renom
0: sí.
1: que ens l'ha volgut, ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho has llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava, que a més jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas.
1: Tenia ganes perquè de que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: si
0: era una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno,
1: tothom,
0: però
1: no?
0: clar, era...
1: Jo en tinc a casa d'aquest senyor.
0: A dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que perquè no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: i que
0: no sé quantos...
1: Libro...
0: I que el dia... Sí, no ho sé, jo crec que deixem-lo debat d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no sé
1: banda.
0: Molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema
1: aquesta.
0: Important
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: veure
1: sí,
0: com
1: sí.
0: s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs amb facilitat, és a dir, hi ha oferta però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no ha arribat tampoc a les grans editorials, jo crec que algunes sí, però
0: sí.
1: has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí,
0: de vegades
1: hi
0: ha excepcions,
1: sí.
0: però és veritat que en ben parlar, estic recordant amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: Total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia
1: sí.
0: d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena
1: sí.
0: que surten al llistat dels primers,
1: sí.
0: gairebé
1: sí, sí,
0: sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. Mm. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica doncs aquell personatge gay, no? Que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla
1: sí.
0: que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura doncs encara és una de les coses que encara cauen aquests estereotips, no? O amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta
0: és la
1: representació.
0: Ser, exacte, formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, doncs anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en Xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autoregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faig. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Mm-hmm. Val.
0: Mm-hmm. Clar, perquè amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan de treuen algun llibre por los gays, ¿sabes? Antes normalmente ho traien el dia de l'orgull, el juny i tal, i ara ni tan sols això, publiquen igual un al llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no?, que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no?, però moltes altres encara no estan optant tampoc per...

0: No sé si pot haver
1: una
0: influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
2: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, doncs... Realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no hauria de tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià. Pues, jo crec que també té la culpa, no?, un poc de no promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
0: Mm-hmm. Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
3: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper al de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final, estic un poc en deu tenir ells, ¿sabes? Perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i per tant pues, jo li torno el favor pues, recomanar-los lectures.
2: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial... de no representativitat de tothom, com ho veus això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
3: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé... literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, potser. Sabeu? O comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt xicotica, és molt menor, però a veure n'hi ha, però potser no la suficient, no la que, la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo penso que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
0: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions que, si vols, podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
3: D'acord. Això

0: He de llegir 5, però ara he pogut llegir 10, o sigui, m'ha costat moltíssim tallar és en 5 llibres, però bé, anava a parlar de un poc els últims que m'he llegit, d'acord? Comença per, no sé si ho veureu recte o què, però és El Diario del Ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament absent, d'acord? Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors, ¿vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
1: Centres de menors, no?
0: Perquè el xaval se... Perdona, perdona.
1: Algun centre de menor, no? Algú centre de menors.
0: Sí, centre de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar. Vale. Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer. D'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la. No? Evidentment, Jean Genet era pues, homosexual i en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subitos de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atrar-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil d'aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
2: Wow.
0: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català. I parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, i, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre, de fet, és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
2: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
0: Bueno, sí, perdona, No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot, i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
2: Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per este llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta... prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, O sigui, les històries que són són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
1: sí,
0: és un llibre
1: molt finet, sí,
0: no
1: sí.
0: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relat, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
1: Molt bé.
0: I damunt, si algú està interessat en llegir més eròtica... la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu Elets de Minada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això és en la nostra llengua, i no sé, estic...
1: Molt bé.
0: És molt guai.
1: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, si m'ho crec que és molt preferit, el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80, pues, parla de com era la mili per als mariques, com era pues, això amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermedad. I també, pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més, i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè, no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem i... No sé, és un llibre perfecte per a parlar de pues, ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
1: És molt important.
2: Segona posició.
0: Perfecte. Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'este llibre que es diu Guerra, Victòria, Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la Guerra Civil, bueno, parla de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Esta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoco, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que us recomano moltíssim. Moltíssim llegir. Feia molt de temps que no sentia algo així per un llibre.
1: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem, i ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui, a qui col·loques?
2: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir. Aquest.
1: Sí, és a dir, hi ha hagut aquí un màig. Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
0: Pues, us el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és a dir, el primer llibre que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sigui, tan ben fet. A mi me pareix total. El llibre parla un poc... Bueno, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? Mm-hmm. És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que es publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és, a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre, i hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents, i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir. D'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha parecer preciós. O sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret planet quan acabes de llegir-te'l. I, a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi passa que no solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple. Però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot. D'acord?
1: És veritat.
0: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'Herència, perquè és una obra de teatre, molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt. O sigui, penseu que això té que interpretar, té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat.
1: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta lecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
1: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
1: Bueno, molt bé. Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
2: Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: I nosaltres, adéu, Lluís, ho deixarem aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí, però també música, per què no, per acompanyar també doncs, aquests llibres a Sant Jordi, sí, no?
2: Mira, marxem amb Right Back de Carrie Gell.
1: Molt bé.
2: I amb això, i amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
1: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: El manga One Piece de Eiichiro Oda és la proposta d'en David Kanto d'aquesta setmana.
3: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món.
2: Continuarem amb les novetats de l'editorial Lapislàtzuli, amb el seu editor John López de Vinyaspre, amb títols tan impactants com la poeta Pam Panguel.
4: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any, perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions. Aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts.
2: Amb en Ramon Grau parlem del vincle turquesa, novel·la juvenil publicada per Boliana. L'amistat i els desitjos no sempre són la millor combinació.
5: Entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no? Que realment apareix morta i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles.
2: I la cirereta del pastís la posa en Jordi Sierra i Fabra amb la seva última novel·la de la sèrie MacDaventura, La conversió de Nabib, publicada per Univers, una entrevista entre la literatura i la passió d'una vida.
6: Quan un fa una novel·la, fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida van parar a fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics.
1: Preparats per escoltar els continguts d'aquesta edició número 336 del Calaix? Som-hi! Temporada 7, capítol 31. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat, i milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Sant Jordi és un bon moment per descobrir i redescobrir editorials, com Lapislàtzuli, una editorial valenta amb propostes sorprenents, obres úniques i diferents. En parlem amb John López de Vinyaspre, editor. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Cita obligada i que esperem, i sobretot perquè feia molts dies que no en parlàvem, eren de les novetats de Lapislàtzuli editorial. Escolta'm, John López de Vinyaspre, editor, ens posareu falta, eh?
3: Per què?
2: Ens posareu falta perquè ara feia dies que no ens trobàvem, que no comentàvem novetats, dir no tenim perdó. Escolta'm, sí, què ens portes? Què portes per Sant Jordi?
3: Que tampoc podem acaparar tot el mercat editorial, Lapislàtzuli, que som una editorial petita, nosaltres amb poc ens conformem.
2: No, hem d'anar sempre per totes. Som una editorial petita, però amb molta força. Jo sempre dic que éreu molt valents, sempre heu sigut molt valents.
3: Bueno, fem el nostre camí en aquest oceà ple de transatlàntics editorials. Nosaltres anem amb la nostra barca de vela romàntica i fem la nostra trajectòria intentant fer bons llibres, sobretot.
2: Bons, n'hem tingut molts al programa. Quines són les novetats que trobarem aquest any per Sant Jordi, o si us venim a veure?
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any, perquè Enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions, i aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts, i els fan cap de cartell d'un festival que dura una setmana, i al voltant d'aquest personatge doncs munten un munt d'activitats, no? Aquest any l'han fet al voltant d'una poeta japonesa que es diu Suzuki Shizuko, que aquesta poeta va ser prostituta al Japó durant l'ocupació militar nord-americana a la Segona Guerra Mundial. Després va desaparèixer l'any 1952 sense deixar cap rastre, no s'ha trobat mai el seu cos. Tot indica que es va suïcidar, però va deixar escrits més de 7.000 haikus, i nosaltres, juntament amb la col·laboració de l'Acadèmia Som Japó de Girona, i amb els seus alumnes hem anat traduint aquests haikus del japonès al català i al castellà. Hem fet aquesta traducció i ha sortit un llibre maquíssim, no?
2: Home, és impressionant la història, per començar, sobretot la fascinació d'algú que no coneixes i, a més, que penses això, no?, que va desaparèixer. En canvi, hem pogut saber molta cosa a través dels haikus, del seu llegat. Vull dir que ha deixat un llegat impressionant.
3: Sí, sí. Sabem molt poca cosa d'aquesta dona, eh? De fet, era de família benestant, havia treballat de delineant a empreses potents japoneses com Toshiba i tal. Sempre havia anat escrivint haikus, però d'alguna manera la Segona Guerra Mundial ho trastoca tot, no? L'any 1945... i el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki. Allà moren més de 200.000 persones civils a l'acte, en un bombardeig absolutament infame. Moltes més moririen després, els anys i dècades posteriors, a causa de les seqüeles de les bombes nuclears. Aquell any 1945 comença també l'ocupació nord-americana del Japó, i el que fa el govern japonès és una mena d'escut humà. És a dir, obren uns grans centres d'esbarjo, els diuen, que no deixen de ser grans centres de prostitució on fiquen dones de classe baixa, fins i tot dones adolescents, amb la intenció última o primera que els soldats nord-americans, quan entrin al Japó, no violin les seves dones de classe mitja o alta, no? Les seves dones, entre cometes, respectables, val? Aquests centres d'esbarjo, per on passen en 3 anys només unes 70.000 dones, val? Duren només 3 anys perquè després, a petició del mateix govern nord-americà, s'han de tancar a causa de la proliferació de malalties venèries, no? Clar, a moltes dones d'aquests centres queden en terra de ningú. Queden en terra de ningú. I aleshores és quan apareix la figura de la Pam Pangel, que és el títol del llibre, la poeta Pam Pangel, que són dones de companyia de soldats o grups de soldats nord-americans. Per acabar-ho d'adobar, la Suzuki Shizuko s'enamora d'un soldat afroamericà, val, que sabem que es diu Carey Clark, en una època on hi havia un racisme imperant. Recordem que encara en aquesta època no s'ha produït l'incident de la Rosa Parks, de l'autobús a Alabama, tampoc ha aparegut encara Martin Luther King, val? Per tant, ens trobem una prostituta japonesa exclosa per la seva societat i un soldat negre exclòs per la seva societat. Sabem també que aquest Carey Clark, aquest soldat negre, l'envien a Corea, allà cau malferit, l'han de portar a casa seva a Texas i finalment morirà a causa de les ferides de guerra, no? Bé, quan la Suzuki Shizuko se senta que el seu estimat ha mort, ella desapareix per sempre, com dic, tenia 33 anys, i tot indica pels seus últims haikus, perquè a través d'aquest llibre es pot anar seguint una mica la seva vida adulta, tot indica que es va suïcidar. Per tant, en aquest període, jo sempre dic que el Japó va patir un bombardeig, va patir uns traumes de guerra, va patir una ocupació, però com gairebé sempre, doncs les dones sempre ocupen el graó més baix dins d'aquest pou del patiment col·lectiu.
2: Ara mateix no tinc paraules, eh? M'has deixat absolutament sorpresa, no? I esperberada, en certa manera, perquè és una història dura. Quan jo us deia que era una editorial valenta, una editorial molt particular, és precisament perquè recupera, és meravellós la feina que feu, o sigui, recuperar tots aquests haikus, és que és una de les humetes de Sant Jordi que no pot faltar les nostres lleixes, eh? I se'ns acaba el temps, jo ara continuaria amb la Pampanguel, però sabem que teniu moltes altres novetats, posarem una mica de... pujarem una mica el llistó i una mica de bon humor, no? Perquè sé que teniu cosetes boniques, sí, aquí, que no són tan dures.
3: Mira, tenim relacionat amb aquest un altre llibre que es diu Japó, el llibre dels haikus, que és de Lídia Castro, que és escriptora, historiadora i mitòloga. Aquest llibre atresora els millors haikus. Els haikus són aquells versos japonesos de tres versos extremadament breus, no? I bueno, doncs aquest llibre t'explica la història del haiku. Conté els 50 haikus o poemes breus més destacats de la literatura japonesa, des de Matsuo Basho, poemes molt, molt bons. El haiku neix del budisme zen, per tant, de la contemplació de la natura, de l'embadaliment de l'home davant del de tot allò que l'envolta. Doncs aquí tenim els 50 haikus més destacats de la literatura japonesa. Després, les similituds també del haiku amb el rodolí català. Parlaríem de l'art de la brevetat, en ambdues cultures. Tenim també els poemes que escrivien monjos i samurais abans de morir. Tenim els waka o poemes de l'emperador Te, no?, que són molt, molt coneguts també, i tota la vessant mitològica que impregna tot aquest món dels haikus. Una feina superbona i un llibre que ens va caure del cel, escrit, com dic, per la Lídia Castro Navàs.
2: Una altra joia, de la vostra col·lecció. Aneu sumant coses boniques, eh? Però tenim temps encara, oi? El nostre tècnic ens diu que sí, que és el que controla el Josep Maria Soler. Bona tarda. Mig minut.
4: Bona tarda.
2: John, algun llibre més? Vinga, mà, perquè ara ja m'has deixat molt encuriosida. Què més tenim?
3: Mira, tenim un poemari de Manel Dueso, que és actor, dramaturg i també poeta. Si el busqueu, segur que el reconeixeu, perquè ha sortit a mil pel·lícules, sèries i de tot, i teatre, sobretot. El llibre es diu Som cavalls d'escuma en camps de menta, per tant, ja el títol és força poètic, i és com obrir la porta a un altre món, aquest poemari, no? És una mena de circ ple de criatures estranyes i indomesticables, eh? Un monstruari, diríem, poètic, un univers màgic, eh? I té això, la mirada poètica del Manel Dueso, no? Perquè pot ser rotundament crítica i demolidora, i alhora també és una poesia càlida i amorosa, no? Que, com et dic, et fica en un altre món. Jo sempre dic que una obra ha d'emocionar o commocionar, és a dir, no pot sortir d'una lectura igual que com has entrat. Alguna cosa s'ha de remoure dins dels engranatges del lector, no? I Manel Dueso aconsegueix totes dues coses. Per tant, és un poemari ric, divertit i que recomano molt. Som cavalls d'escuma en camps de menta.
2: Manel Dueso, que el vam descobrir, aquesta part poètica, a través també de l'Lapislàtzuli editorial, i repeteix, i jo crec que ja el públic que ja va enamorar ja anirà directe també a buscar aquest llibre per tenir aquest poemari, per tenir a la lleixa. No sé si ens queda mig minutet, podem, perquè em sembla que tenies algun altre llibre preparat, i encara que sigui de passada.
3: Parlar només de Paco Candel.
2: Ai, sí!
3: Paco Candel, escriptor i periodista valencià, que va arribar de petit a Barcelona amb la família a les barraques de Montjuïc i després a les cases barates de Cantunis i tal. I sortint de tot aquest món, va arribar a escriure més de 50 llibres, va fer reportatges, articles, teatre, va ser senador del SUC l'any 70, del 77 al 79, si no recordo, va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat, és a dir, un nen sorgit de les barriades més pobres de Barcelona que va ser un personatge molt, molt reconegut i molt estimat pels seus assajos sobre la immigració, la integració i tal. El que passa és que li hem descobert i volem reivindicar la part de Candel com a escriptor, com a narrador de ficció, eh? És una ficció molt arrelada als barris i a la realitat i als personatges que ell va conèixer. Però en aquest llibre, Un hombre va, es diu, hi ha una antologia de 20 relats de Paco Candel que són la bomba. És un escriptor de raça, gens intel·lectual, utilitza el llenguatge dels barris populars, eh? Com deia Gabriel Amistal, en els barris populars és on la llengua és més filològica i agafa la màxima expressió, perquè retalla, es mastega, s'estira, no? Es generen expressions, sobrenoms, de tot. És on la llengua és més rica, no? Els pobles i els barris, és allà on la llengua és més rica. Escriu ficció, com dic, però a partir de la realitat que l'envolta. I una cosa molt important, dona veu a la gent més pobra. És com molt proper al realisme màgic de Jorge Amado, de García Márquez, i dignifica aquesta gent més tirada de la societat, no? Els aixeca uns centímetres de la realitat on viuen i els hi dona una veu perquè puguin reivindicar-se, viure i sentir.
2: Bé, és una meravella tenir quatre propostes que no pots triar, te les has de quedar les quatre. És complicat, això, eh? És clar.
3: El lector ha de comprar les quatre i ja està, no cal que pensi.
2: No cal que pensi, directament a comprar i després assaborir. Realment són quatre joies, però no en dubtàvem, perquè com he dit abans, no? És una editorial valenta, una editorial que a més ofereix la possibilitat de sortir del que sempre llegim, no? I de descobrir molt més, una part molt humana. John, jo encantadíssima, espero que ens retrobem per Sant Jordi.
3: Sí, quan vulgueu. Encantat d'estar amb vosaltres i ens trobem en un altre moment.
2: Visca la literatura i visca la pislàtzoli.
3: I visca vosaltres.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara més cultura.

0: Programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ramon Grau es dedica a la comunicació visual, primer com a professor universitari i després com a guionista i director en diverses disciplines. Nissaga de Poder, el llargmetratge Bomba de Relojeria o Cunyades al teatre són alguns dels seus treballs. Ha publicat un parell de thrillers i el 2018 s'inicia en la literatura infantil i juvenil. El vincle turquesa uneix el thriller i la literatura juvenil. L'Eva i la Laura són íntimes amigues. Estudien juntes batxillerat i comparteixen l'enveja per la Sandra, la noia més popular de l'institut, fins al punt de desitjar matar-la. Fantasiegen amb aquesta idea sense cap intenció de dur-la a terme, però el dia que la Sandra apareix morta, temen que les acusin injustament i decideixen buscar el veritable assassí. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs entrarem de cap ja a la història de la Laura i l'Eva. Ramon Grau, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, dues jovenetes que ens faran anar de corcoll a tots els lectors, lectores i a més a tot l'institut.
2: Bé, és unes noies que són... He buscat que no fossin una superheroïna, sinó tot el contrari, i a partir d'aquí veure que tampoc no és tot blanc ni negre, sinó que també tenen les seves manies, les seves enveges, i els seus somnis, i les seves fantasies, i a partir d'aquí dic, bé, doncs vinga, anem, fem un thriller de tot això.
1: Has fet un thriller, la veritat, que molt, molt intens, amb un final que no us el podeu esperar ni remotament.
2: Ah, sí, ja tenim. S'ha de saber qui és l'assassí, no?, amb aquestes coses, doncs sí. Fins a l'última pàgina no se sap qui és l'assassí.
1: Fins a l'última pàgina, però abans no hi arribem, ens trasllades a tots, precisament a un institut, a l'Amistat i als joves. Que mare meva, aquestes temporades, no? Ser jove no és fàcil.
2: Sí, és clar, és una època difícil que tots hi hem passat i jo també la recordo com molt turbulenta, no?, en aquell moment. I a més molt, molt d'extrems. Jo recordo en aquell moment viure coses molt, molt extremes que ara en perspectiva dic, home, no n'hi havia per tant de tot això. Però és molt blanc o negre en aquest sentit. És molt de sentiments, a flor de pell.
1: A més, és una novel·la que marca molt aquest traspassar les línies, no? Una cosa és com et sents i el que faries i el que pots pensar que tu faries, i l'altra cosa realment és el que fas, clar, no? El que fa realitat. Vull dir, jo puc desitjar com elles, no? L'odio i puc desitjar matar-la, però d'aquí a fer-ho...
2: Sí, sí, però llavors entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. I llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no?, que realment apareix morta, i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles. Però és clar, mai ningú, o sigui, en cap moment cap pensament d'aquests era per pensar de, ostres, es morirà, sinó que realment eren només fantasies i idees una mica recargolades, però era això el que buscaven aquestes noies, no pas trobar-se amb aquest merder que es troben a la novel·la.
1: Però està molt bé, perquè quantes vegades no hem dit vigila amb el que desitges, perquè es pot fer realitat.
2: Exacte, sí. D'això ve, perquè a més les he fet que són les dues noies més antisocials, diguem, no perquè no siguin, no vulguin estar amb gent, sinó perquè realment se senten apartades dins de l'institut. Llavors tenen el grup, el vincle turquesa, això ja ho podem dir, sí. fa referència al lligam d'elles dues. Es fan dir el vincle turquesa perquè porten una pulsera de color turquesa, i llavors diu, són íntimes i creen com un grup, elles dues ja se senten partícips d'un grup, diguem, encara que siguin elles dues, però realment es troben davant de tota la resta de la classe molt apartades, no?, en aquest sentit.
1: Pertany a un grup... Fa que els joves se sentin més segurs. Necessiten trobar algun punt, no?, amb qui identificar-se, amb qui ser reals, amb qui no haver-se d'amagar, amb qui sentir-se segurs.
2: Exacte, no, per aquí anava la cosa. Jo crec que per això aquesta mateixa història la podria posar en una altra època d'edat, diguem, no? Però vaig pensar, aquí em dóna molt de joc i a més em justifica molt d'aquests pensaments, perquè em pot aportar moltes trames que són les que vaig desenvolupant i que vaig complicant més fins a la sorpresa final, no?
1: Bé, tenim la Laura i l'Eva, aquestes amigues que formen equip perquè són, diguéssim, les estranyes, les friquis, les rares, elles es diuen rares, no? Després tenim la Sandra. La Sandra, com sempre, guapíssima, meravellosa, fantàstica, i tenim el Xavi, el nen guapo, que totes... Qui no s'ha enamorat del guapo de la classe? Però també ens mostres en aquesta novel·la que no tot el que veiem, o sigui, no és or tot el que brilla.
2: Exacte,
1: aquí
2: sí,
1: està
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé.
2: Tots, vull dir, des de la noia perfecta, que potser no n'és tant, del noi al mateix cas, els que són tan guapos, doncs potser no són tan perfectes, i les que són tan horroroses o es creuen que són molt horroroses tampoc potser són tants, potser tenen una vida que molts voldrien tenir-la.
1: A mi m'agrada perquè, a més, hi ha una frase, diu, tinc una idea perquè perdi la seva seguretat.
2: Ah, sí, sí.
1: O sigui, no per espantar-la, no per fer... sinó perquè ella està segura i nosaltres no.
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: La meva pregunta és, hauràs observat molt jo, vull dir... Com t'has inspirat, ho expliques, no?, amb una fotografia, amb una graduació, però observar els joves per després traslladar-ho a les pàgines...
2: Sí, bé, de fet la idea em va sorgir fent jo fotografies, o sigui, jo feia de fotògraf amb una graduació d'institut i vaig veure aquestes mirades de... Perquè, a més, avui en dia totes les graduacions van vestides com si anessin de casament. Una cosa impressionant. I llavors, clar, la guapa encara era més guapa. I n'hi havia d'altres que ni vestides o guapes quedaven bé, no? I aquí aquesta data es valora molt el físic, bàsicament.
1: Uh-huh.
2: Llavors vaig veure això, que havia unes quantes noies que miraven malament alguna altra que era molt espectacular en aquest sentit i sobretot que lluïa molt. I aquí vaig començar a pensar, ostres, aquestes noies és que amb la mirada la matarien. I dic, va, doncs vinga, què passaria? Que vaig escriure una història d'unes noies que volen, que els agradaria matar a una que tenen enveja, i què passaria si realment es morís de veritat? Perquè, esclar, llavors recaula tota la sospita cap a elles. I això que deies de no vulguis desitjar una cosa que potser passa, no? I a partir d'aquí va ser com vaig començar a desenvolupar el projecte, perquè, bueno, jo escric cada dia, a mi m'agrada molt escriure. Vull dir, és igual escriure això que una altra cosa. Però ja és per necessitat, eh? Vull dir, no per ofici, sinó per necessitat, que m'encanta, des que era molt petit. Jo recordo que el regal que em van fer més il·lusió a la vida va ser una màquina d'escriure.
1: Quan era
2: molt petit, sí, perquè em vaig pensar, dic, hombre, semblo un escriptor ara. Sempre escrivia a mà, i llavors, tic, escriure, que ara la tinc, eh? I escriure a la màquina d'escriure em va semblar, dic, ostres, i vull dir que sempre hi he escrit, I tinc moltes trames al cap i necessitaré 30 vides per fer totes les històries, perquè a vegades em trobo altres escriptors, és que no estic inspirat, no sé què, dic, hosti, jo al revés, jo el que no tinc és temps, perquè tinc moltes idees. No dic que siguin bones, però que tinc moltes idees i que tinc moltes ganes d'escriure moltes novel·les, i si no són novel·les són coses... Bueno, però sempre són llargues, no sé per què, les curtes m'enrotllo... Tot i que aquesta no és llarga, Aquesta no és molt llarga perquè
1: no
2: la dic...
1: És.
2: A l'editor em va dir que no volia una novel·la juvenil molt llarga perquè, bueno, no sé com dir-t'ho, era un target molt concret de que sigués una cosa de com t'ho diria, de, no lleugera, sinó de, bueno, de diversió, no? Encara que sigui un thriller. I llavors em va dir, bueno, que no sigués molt llarga en aquest sentit. I per això ja em va anar bé, perquè així ens vaig anar de cara a barraca i cada capítol passen moltes coses.
1: Bé, per aquest final d'entrevista em va agradar moltíssim, i ara penso, si la Laura i l'Eva haguessin tingut una màquina d'escriure, però potser s'haguessin estalviat molts disgustos.
2: Haguessin escrit en lloc de voler fer coses en realitat, no?
1: No la tenien i han fet altres coses, però no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar de l'amistat, que també és un punt importantíssim en aquesta novel·la, en aquest vincle turquesa.
2: Sí. Sí, jo, una subtrama és l'amistat entre elles dues, perquè sobretot perquè elles dues són íntimes amigues, però quan es troben en aquest moment de màxim estrès comencen a haver escletxes entre aquesta amistat, i de confiança i de tot, i això ho vaig trobar que també com una subtrama ho trobava també molt interessant, no?, de parlar-ne.
1: L'amistat, la confiança i la família, un altre puntal.
2: Sí, sí, sí, sí, també. Sí, sí, perquè quan es comença a complicar de veritat, hi ha la família al seu costat i allà es comencen a donar compte que potser no són tan madures com es pensaven, perquè fins al principi semblava, jo sóc aquí una superheroïna que vaig a repartir justícia, i al final quan es complica la cosa fa por.
1: Ramon, mira, jo no volia fer-ho, però ara ho faré. Ara farem el nostre thriller. Un petit qüestionari, només dues preguntes.
2: Vinga, va.
1: Què significa per tu escriure?
2: Una necessitat vital, com respirar.
1: Quina
2: potser és molt clàssic, potser és molt clàssic, però és que és la veritat, És la veritat. Si jo no escric un dia que no escric, m'estresso molt. I no necessito escriure per ningú, sinó per publicar, vull dir, no és les... Bueno, tant de bo pugui publicar, però bàsicament és per mi.
1: Quin és l'últim llibre que has llegit?
2: Ara, en aquest moment, estic llegint un llibre del Julio Verne. Atenció, L'últim llibre que he llegit... és que t'he de posar en context. He estat de baixa 4 setmanes.
1: Ostres!
2: I he començat a llegir llibres indispensables que eren tan totxos que no m'atrevia a llegir, com per exemple l'últim, 100 anys de soledat.
1: Uau, molt bé!
2: O qualsevol... Dos llibres del Saramago he llegit, també. Que no m'atrevia perquè deia, ostres, sents, no? I ara he agafat un de Julio Verne quan ja era molt vell, un dels últims que va escriure, que el vaig comprar fa molt de temps i mai me'l havia llegit, perquè també és bastant dens, i com que encara estic de baixa, ara.
1: Ostres!
2: Per inspiració he aprofitat, i que ara llegeixo els totxos que tinc per aquí.
1: Bé, els totxos que, diguem-ne, són uns grans clàssics.
2: És que no, és que és clar, és una vergonya que una persona que escriu no hagi llegit mai aquests llibres. Vull dir, et poden agradar més o menys, però 100 anys de soledat, no fotis, hòstia, s'ha de llegir.
1: Ai, Ramon, que aquí tindríem un gran debat entre tots els autors que m'han entrevistat.
2: Sí? Jo trobo que sí, s'ha de llegir. Jo, quan era jove, quan tenia l'edat dels protagonistes de la meva novel·la, sempre començava a fer cinema, que estudiava cinema llavors, i deia, no vull veure cinema perquè vull ser original. Ara, amb el temps, he vist, s'ha de veure tot, perquè, és més, he arribat a escriure guions i històries que ja estaven escrites. No les havia vist. S'ha d'aprendre sempre, sempre s'ha d'aprendre.
1: El que sí que tenim clar és que el Vincle Turquesa d'en Ramon Grau, publicat per Boliana Edicions, és un bon exercici d'amistat, de reflexió, de família i, sobretot, on està la línia que podem o no traspassar entre el bé i el mal. Un gran exercici de creativitat, Ramon Grau, moltes gràcies.
2: Pues moltíssimes gràcies per aquestes paraules.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Jordi Sierra i Fabra va fundar i dirigir les principals revistes de rock a l'Espanya dels anys 60 i 70. L'any 1972 va publicar el seu primer llibre i de llavors ençà n'ha escrit més de 600 i ha obtingut més de 50 premis literaris. La seva obra ha estat traduïda a 40 llengües. Creu de Sant Jordi ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra i la Fundació Taller de Letres Jordi Sierra i Fabra. Habib, un jove marroquí que sovint ajuda a la Magda, és assassinat davant la casa de la periodista, que en aquell moment està immersa en un reportatge sobre el tràfic d'animals exòtics. Es veurà involucrada alhora en una trama de falsificació de moneda i un complot terrorista, i la mort de Habib la durà al marginal i secret món de la immigració il·legal, els ritus masclistes d'algunes cultures i, fins i tot, els casaments concertats. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha entrevistes que són un luxe i d'altres un superluxe. Sí, avui tenim el superluxe Jordi Sierra i Fabra. Parlarem de la conversió de Habib de l'editorial Univers, però és que parlar amb el Jordi és igual de la novel·la que parlis, és igual del que parlis, de rock, de la vida i de l'energia. Jordi, benvingut.
3: Hola, gràcies. Bé, aquest Hola Gràcies ha estat molt calmat per la intensitat que hem tingut fa uns segons abans d'obrir el micro, eh? No, això no.
4: Bé, jo sempre... Mira, jo quan era de nen era tartamut i vaig començar a fer ràdio, la gent s'assombrava de que per ràdio parlés tan bé i tan fluid. I sempre els deia, és que cony, penso, t'està sentint tot el país? Fes el favor de no fer el burro, de no tartamudejar, i parla com Déu mana. I això no és broma, eh? Però em va ajudar molt perquè pensava, cony, ara no has de tartamudejar. Així que em vaig curar amb coses com aquesta. I en una entrevista sempre intento, almenys al començament, ser seriós.
3: Bé, i parlem d'un llibre seriós. D'un llibre seriós. No és la primera vegada que ens acompanya per parlar d'aquestes novel·les, d'aquesta sèrie de gènere negre. És la sèrie de Magda Ventura. Ai, aquesta dona, que és... Jo a vegades penso, només que tingués una miqueta de l'energia de la que té ella, és que seria invencible.
4: Bueno, diuen que el Miquel Mascarell, que és el meu personatge més emblemàtic, que porto, ha sortit al llibre número 16, sóc una miqueta jo. Jo penso que la Magda Ventura és el meu jo femení. Així que tots tenim una part masculina i femenina. Jo crec que la Magda Ventura és el que jo dels 42 anys, que és l'edat que té ella, amb la seva sensibilitat, el seu sentiment, la seva manera de ser. Així que, bueno, tampoc em va costar massa de crear el personatge.
3: A la conversió de Navib, aquí poses la mirada en un conflicte, fas una denúncia, i la natura, els animals i el que fem amb ells, no? Era un dels objectius que et faltaven per parlar.
4: Sí, quan vaig començar a fer la sèrie Magda Ventura, quan un fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida em van parlar de fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics. La gent pensa que les armes i les drogues és el principal, però les obres d'art i els animals no estan massa lluny. La gent no sap, per exemple, que del Picasso hi ha 1.000 quadres desapareguts. 1.000 quadres que ningú sap on són, que han sigut robats, que deuen estar als búnquers de tios forrats de pasta que els han fet robar per a su disfrute. Sempre que roba un quadre, és perquè algú ha encarregat que el robin. Quasi mai és un lladre que el roba perquè sí. I en aquest llibre de la Magda Ventura volia parlar d'aquesta altra pota, els animals exòtics. Hi ha gent que té casa seva des d'un caiman fins a un lloro exòtic. Hi ha un lloro que es diu que en queden al món 15 o 20, que et pot costar 150.000 euros. Hi ha gent que els paga, perquè només en queden 15 o 20 en el món abans que s'extingeixin. I, bueno, és un tema molt, molt feixut. I vaig estar a Colòmbia, que hi he estat moltes vegades. És una zona, és un país on hi ha molt d'expoli d'animals exòtics. Surten tots per al Golfo de Urabá, que és una part del país que jo conec molt bé. Així que en aquest cas ni siquiera vaig tindre que anar a viatjar al país per documentar-me.
3: Això sí que ho tens, eh? Estàs documentat d'arrel.
4: De tot.
3: No, a més, vull dir que has estat en tots els llocs.
4: No poso una dada en un llibre si no la tinc comprovada. Hi ha un fet històric bastant curiós, que és que el Zafón, amb la Sopa del Viento, va posar una parada de metro quan encara no existia. I tothom es va ficar amb ell, pobre home, perquè per una cagada que fots, van i es fiquen amb això. Jo sempre he tingut molta cura de que ningú m'enxampés amb un... I de moment no m'ha dit mai ningú, escolti, que va ficar una carboneria amb un xaflà que hi havia un bar. I que pot passar, eh? Per tant,

0: d'obres d'art. I per fer aquest cinquè, la Magda Ventura no és únicament el tema del tràfic d'animals, és que en el llibre surt les monedes falses, les pateres que porten... O sigui, és un llibre que hi ha un poti-poti de temes que tots els hi barrejat, no sé com em vaig sortir, perquè mira que hi ha temes aquest llibre, per tancar-lo amb coherència.
1: Perquè són, bé, el personatge de Navip ens donarà moltíssimes sorpreses.
0: Sí,
1: però moltes, clar, eh?
0: És un emigrant, un xaval que està aquí, que apareix a la vida de la Magda li dona algun tipus de feina, espiar algú, vigilar un altre, tal i qual, i clar, quan al començament del llibre el maten, qui l'ha matat i per què? I la Magda comença a investigar i troba tantes potes, que bueno, realment és potser dels 5 llibres de la sèrie fins ara és el més complex en quant a guió.
1: Denuncies moltes coses en, sí, aquest llibre. Com es guanya la vida, no? Tu dius, hi ha moltes potes quan la Magda comença a investigar qui ha mort la VIP. Com sobreviuen, no? Quan arriben en patera, quan arriben sense papers, com han de lluitar i com han de sobreviure. Això provoca que la Magda tingui molta feina i conegui una VIP que per ella és absolutament desconegut.
0: Clar, és que quan vaig fer aquest llibre havien passat diverses coses curioses. Primera, encara teníem al cap l'explosió del xalet del Canar on van morir els terroristes que volien atemptar a les Rambles. Per això en el llibre, en aquest cas, el que vola en el llibre és la meva casa de Vallirana. La casa de
1: Vallirana. Què dius? T'has fet explotar la casa, Jordi?
0: Bueno, diguéssim la del costat. Si no és la meva, és la del costat.
1: Vull dir, millor.
0: Vull dir que és un lloc que jo conec. També va aparèixer durant aquells dies una maleta a Collserola, em sembla que amb 3 o 4 milions d'euros, falsificat. També em va frapar molt un missatge d'una noia que va enviar a la seva família a l'Àfrica, que anava amb un caiuc o una patera, i els va enviar un missatge dient: "Veo la costa, veo luces, estoy llegando." I al cap de 5 minuts estava morta, perquè la patera es va enfonsar. Totes aquestes coses... Després també m'interessa molt la relació del poble magrebí a Espanya, perquè venen molts emigrants amb uns costums. L'altre dia va vindre a casa meva una nena, 17 anys, per un treball de fi de curs, guapa, amb un cabell llarg i arrissat, amb minifalda, i la mare que l'acompanyava era una senyora marroquí que només li veia la cara, els ulls, el nas i la boca. Anava tota tapada. El contrast era molt brutal. Llavors, jo sé que en molts d'aquests casos les nenes estan integrades ja a la cultura espanyola, els pares s'han habituat, però cuidado, els germans són els pitjors. Els germans grans les vigilen i les controlen. I que no se'ls acosti un noi espanyol, perquè els poden emprenyar. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que volia ficar en aquest llibre, i per això el Habib té una relació tan especial amb una nena magrebí, i no vull explicar massa més, perquè si no la gent no comprarà el llibre.
1: Bueno, no explicaré massa més, però ja us dic, no, jo que tot el que heu escoltat, quan ell parla de poti-poti, no sé ni com ho ha fet casar tot, però ho ha casat. I per tant, sí, amb aquest poti-poti d'en Jordi us costarà molt trobar el final. O sigui que fins a l'última pàgina no podeu deixar-la.
0: M'agraden els llibres que tenen dos o tres finals. No un de sol, sinó dos o tres, que diguis, recoll, cagun de no fotis, aquestes tres coses, m'entens? M'agrada molt aquest tipus de llibre. I sí, és cert que a vegades complico molt la troca, però me n'en surto sempre. Per això faig un guió previ. Recordo quan vaig guanyar el premi Torrevieja, que era el segon d'Espanya amb diners, i el tercer del món, 360.000 euros, era un pas
1: que...
0: Així vaig poder comprar la Fundació Sierra i Fabra, el local on tinc el centre cultural, si no, no l'he pogut. Quan vaig fer aquest llibre, que és llarguíssim i té 20 personatges, recordo que un del jurat, el Juanjo Armas Marcelo, l'escriptor, em va dir: "Coño, tío, llegaba al final, faltaban 30 páginas, y yo pensaba, ese cabrón lo va a dejar todo colgado, no puede ser, y vas y lo cierras todo. No te dejas ni un personaje sin cerrar. ¿Cómo lo hiciste?" I llavors, és veritat, sempre he sigut bastant... Els llibres, i sobretot els llibres policiacs, no pots deixar que el lector digui: "Casualment es va trobar una persona, o va trobar aquella..." No, tot té que estar medit, apamat, mil·limetrat. I amb això sempre he tingut molta cura, jo.
1: Haig de reconèixer que aquesta vegada per mi ha estat un final

0: o molts finals, ja ho descobrireu vosaltres, però sí que les últimes pàgines han estat molt, molt colpidores. I aquí sí que no podem parlar, perquè llavors ho desvetllaríem tot.
1: Ja, clar,
0: però també
1: clar.
0: Obres un altre meló amb aquest final tan colpidor. Eh? Vull dir que la família, els valors, les injustícies socials... No sé, bueno, és que toques punts molt forts.
1: Però és un cas ideal per la Marta Ventura. La Marta Ventura, en contraposició al Miquel Mascarell, és una periodista d'investigació. Què fa el Miquel Mascarell? És un ex-inspector republicà que investiga a la postguerra espanyola. I aquests casos policiacs em serveixen per parlar... És novel·la policiaca amb un context històric. I em serveix per parlar de coses que van passar a Barcelona i a Espanya en aquella època. La Marta Ventura passa avui en dia, i també l'utilitzo, no com a context històric, sinó com a context social. El que parlo és de temes que avui en dia estan al carrer, que la gent en sent parlar, però que no els domina. La gent sent parlar de que van detindre un barco carregat d'armes que venia de Barcelona i de València a Creta. Això és veritat. Però aquesta història, així solitària, no té context. Explicada, ben explicada, veus tot el que hi ha darrere. Quan la gent veu que han detingut a París a un home aranya que ha robat un Matís, un Picasso i un Degas, es pensen que és un robo aïllat. I no, hi ha un context darrere. I en aquest cas, a la conversió d'en Habib, el que hi ha són molts, molts casos socials que avui en dia ens afecten. Emigració, terrorisme, tràfic d'animals exòtics... Per tant, la Magda és una tia que és molt sencera, és molt, té els quadrats, ha viscut una vida dura, li van matar el promès quan es anava a casar, fa 13 anys, se'n va anar a l'Afganistan i li van volar l'estómac amb un atemptat taliban. Per això el primer llibre es planteja qui és la Magda, el segon es resol el tema d'Afganistan, el tercer descobrim qui va matar el seu promès, i el quart i el cinquè ja està la Magda alliberada i es dedica a investigar casos que jo penso que estan al carrer, però que la gent no els té en perspectiva.
0: Amb una estructura meravellosa, a més, perquè és molt bonica. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dilluns.
1: Sempre, els casos policials sempre m'encanta situar-los en dies i hores. La sèrie Mascareta també ho té. Dilluns, 4 de maig, l'any 52... Dimarts, 5 de maig, l'any 52. Així la gent es va situant. I aquí igual, m'agrada que els casos policials passin amb un temps curt. Un cas policial d'aquest que dura 3 anys, no el veig. A mi m'agrada que la història sigui trepidant, que la gent no descansi, com la Magda Ventura, que no dormin i que es vegin arrastrats amb l'embolic de la història.
0: Sí, sí. Que duren un dia, però els dies poden ser molt llargs. No pels lectors, però sí pels protagonistes, eh? Nosaltres no, que ens volen ràpid.
1: El que passa, home, ja faig que un dia la Magda li condeixi. Però tot està medit, eh? Hasta el temps. Cuidado, eh? Si jo amb un llibre policiac dic que per anar de la plaça Catalunya al Tibidabo amb un dia a tal hora, és perquè he fet el trajecte per comprovar si aquesta hora es fa amb un dijous o amb un dilluns, que no és igual. O és a l'estiu o és a l'hivern. Per tant, a la Magda Ventura, que en un dia li passen moltes coses, et puc justificar cada hora el que fa, el temps que tarda en fer una entrevista o el que sigui.
0: Jordi, quan acabem l'entrevista et contractaré.
1: Per què?
0: Perquè necessito algú disciplinat que em porti l'agenda com la portes tu amb la Magda Ventura.
1: Bueno, ja et vaig dir que, ja et vaig dir que tinc una plaça vacant d'esposa. Vull dir que, escolta... Ho tens molt millor, eh?
0: Escolteu-me, això... això continuarà. Punts suspensius.
1: Punts suspensius.
0: Punts suspensius. Però nosaltres el que sí que ara farem és un gir de guió, Jordi,
1: sí,
0: per conèixer una miqueta més en Jordi Sierra i Fabra. Què et sembla?
1: Sí, encantat.
0: T'hi atreveixes?
1: Jo sí, jo sóc bastant transparent. No tinc,
0: vinga.
1: No tinc masses manies, ni secrets.
0: Si parlem de música, què ens diries?
1: Bé, la música ha sigut una de les quatre potes de la meva vida. Escriure, la música, el cine i viatjar. L'ordre és indiferent. Durant molt de temps vaig estar al món de la música, per tant, la música era després d'escriure, era el més important. Perquè, a més, vivia d'això, treballava amb això. Dirigia revistes de música, i per tant el meu tarannà era cada dia estar amb cantants, fer gires amb ells, entrevistar-los i anar a concerts. La música la vaig deixar per dedicar-me només a escriure. Ja no vaig a concerts, però al cine segueixo veient cada dia una o dues pel·lícules abans d'anar a dormir, cada dia. I viatjar, wow, sempre que puc agafo un avió i em perdo per aquests mons de Déu.
0: Si dic generositat?
1: Bé, la gent diu que soc generós perquè tinc una fundació, dues fundacions, una a Barcelona, l'altra a Medellín, a Colòmbia, i sí, és veritat, la major part de gent avui en dia estem, mira, estem en un món materialista, egoista, mira la corrupció que hi ha, la gent només vol trincar pasta, a la que hi ha una guerra o una pandèmia com la Covid, sempre hi ha algú que es forra amb la desgràcia dels altres. I en aquest món no puc viure. Llavors, jo sempre dic que si la gent que pot fer alguna cosa, i jo puc fer alguna cosa, per poc que sigui, jo puc fer alguna cosa. Si la gent que pot fer alguna cosa no fa res, són pitjors. Són pitjors encara, perquè el que és egoista, el que roba, no té sentiments, no pensa en els altres, no pensa en la desgràcia dels altres. Però que té sentiments, i jo en tinc, jo vaig a dormir cada dia molt tranquil i dormo 9 hores cada dia perquè tinc aquí la consciència. Faig el que puc, on puc i com puc, i no sóc ric. Però tinc dues fundacions d'ajuda a nens perquè llegeixin i escriguin. Per tant, la meva funció com a mecenes, o com li vulguis dir, està coberta, i sí, diuen que soc generós. Qualsevol persona que dona part dels seus diners per una causa social és generós. Poc o molt, és generós. I, evidentment, jo ho soc.
0: Encara llegeixes, Jordi?
1: Sí, sí, sí. Mira, aquí tinc a davant tinc un llibre del Sánchez Piñol, que és el que estic llegint ara.
0: Ah, sí!
1: Aquí en tinc un altre, aquí en tinc un altre, que és del Woody Allen, Pura Anarquia. Oh. I dic que, claro, que llegeixo. Cada dia llegeixo un parell de diaris i a poder ser algun llibre que estic llegint. Em costa molt trobar coses per llegir. Em costa molt. Abans tenia un filtre que era la meva dona, que em deia, això et pot agradar, això no et pot agradar. Fa 3 anys la va matar un camioner fill de puta, drogadicte, i ara no tinc cap filtre. Per tant, em tinc que guiar per el que... Llavors m'agrada llegir llibres que hi hagi diàleg. Jo sóc el rei del diàleg. Les meves novel·les tot són diàlegs. Per tant, em costa molt llegir un llibre que tot sigui narrat. No puc amb ells. Però bé, intento triar, busco coses i... Ah, tinc un problema per això. Si començo una cosa, tinc que acabar-la. Les coses a mitges. Llavors, clar, si començo un llibre, mai si no m'agrada. Cago en nena. Sempre li dono a l'escriptor un vot de confiança, dir, aviam si al final em sorprèn. Però costa molt trobar alguna cosa que m'agradi, perquè o li trobo el truco, o siguis l'assassí, o no m'agrada, és complicat, eh? Amb un escriptor que li agradi alguna cosa.
0: M'agrada la sinceritat, ja sé que eres transparent. Ara et faria moltes, moltes, moltes preguntes, però saps què farem, Jordi? Què? Aquestes me les guardo off the record.
1: Vale.
0: Nosaltres us deixem aquí. Mil gràcies, Jordi Sierra i Fabra, sempre, per la teva generositat, pel teu temps, per la teva simpatia i per la teva maestria que ens fa gaudir dels llibres.
1: Bueno, ara jo tinc que dir que perquè jo estigui tan content, la gent ha de comprar llibres, sobretot meus, perquè si no la fundació no la puc mantindre. M'enteneu? Això és un quid pro quo. Voleu que sigui un tio simpàtic i agradable? Cony, doneu-me de menjar cada dia.
0: Ja ho sabeu. De moment nosaltres us hem animat amb la conversió de Navid, ja vam parlar del Coltan, però ell ens ha fet una repassada a totes aquestes aventures de la sèrie Mag d'Aventura, que no és l'única, té una llarga trajectòria i estic segura que gaudireu amb tots i cada un dels seus llibres. Una abraçada gegant, Jordi.
1: Gràcies, Mònica.

0: Hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socias, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència, però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els banys públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergio Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se. No?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant.
2: I omplir una rúbrica de coavaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que... ja que som a Caldes, no?, i que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna coseta anterior, no?, però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ser, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jinjilbang coreà, no?, que són aquests banys, aquestes termes que hi pots passar la nit, tens biblioteques i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o a la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no els rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite totalment. Sí. A l'edat mitjana també hauria d'estar molt interessant banyar-se a l'escalda, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres.
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquesta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela.
2: Hem menjat molt bé.
1: Un bistec de vedella, un entrecot de vedella a 300 grams. Jo crec que...
2: Tu t'haguessis fet uns cargols?
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols. L'Albert no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno, edat moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, una mica... la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria. Llavors, seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si me deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avançat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @ Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Li enviem una abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques. És una interpretació lliure. Avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremo Duro, però no ho hem fet.
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina a l'actual Pakistan, d'acord? Una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: Que la gent ja rentava. Vull dir que no és que la gent ens l'haguem inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Knossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minois, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments perquè ens interessa arribar a la xitxa, eh? Però clar, l'antiga Grècia també és una història molt llarga. Si ens fixem en els poemes d'Homer, el fet d'oferir un bany calent als herois, no? Als viatgers, etc., és un gran acte d'hospitalitat. I aquestes referències apareixen constantment a la literatura i també a l'arqueologia, perquè els grecs inventen balneaia, d'acord, que seria una mena de piscines, una mena de banys, que estan molt associats a allò que els agrada tant fer als grecs, que són els gimnasos, d'acord? Els gimnasos grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils. Una cosa que anava en contra.
0: Doncs he de ser molt dèbil, jo.
1: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys al segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards. Perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
0: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
1: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? A edat no sé quantos, doncs n'hem fet tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals, després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etcètera, doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades, quan pensem en els banys romans, sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines, enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho de matisar ja, que us fa una idea que aquestes grans termes, com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracalla, de Roma, una, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques. Sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí, òbviament, hi anava la gent de Roma.
2: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació i penso que tothom es pensa que termes, i al final la majoria van als banys. Tot. Molt bé. Ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
1: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
2: Val.
1: Bueno, o sigui, s'ha creu gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però, en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de, bueno, de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
2: A mi, com em costa aquestes coses, ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Doncs encara més estrany que tu. Clar, els romans en molts casos associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no amb nimfes, molts casos amb déus com, per exemple, Apolo, no? Molt relacionat amb la sanitat, no? Amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina, que en aquella època la curació, la medicina, de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
2: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador, però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracalla, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al apoditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor no és tan diferent als vestidors que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX, veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, doncs en aquella època tenien aquests nínxols a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris, perquè clar, tu ho deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaistra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves, suaves moltíssim, i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli, que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, a unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per dir-ho d'alguna manera. Després d'aquí, anem al caldarium, que com bé indica la paraula, és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren, a través de la suor i aquests olis que tu ja has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma, a l'actualitat. I a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrat a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, rentaven això amb olis una miqueta aromàtics i utilitzaven un estri que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro. Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro que el que feien era, literalment, agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Ah, imagineu-vos, no?, els que tenim la pell una miqueta...
2: Ostres, tot irritat.
1: Finalment, passaven pel frigidarium, que, com bé indica la seva paraula també, era la sala freda on els poros es tancaven.
2: Jo no m'ho crec. Aquí la penya s'ho saltava, el frigidari. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir? Home, després de suar dins la sauna...
2: No entres.
1: No, eh? Vas directe al senat.
2: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda, quan vas aquí al balneari de Vichy o allò, com es diu aquell, de l'Aires... No? Tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això. A l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, a mi m'agrada, no sé què dir-te.
2: Tu ets el raro, veus?
1: Sí, sí, ho sé.
2: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Molt bé, doncs ja podem continuar, eh?
2: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes, no sé si tenien alguna altra funció, a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclecià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX, les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes, perquè les termes eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonderies, sinó que recomana anar a les termes a això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
2: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
2: Carai, carai. Sí, sí, sí.
1: No, i que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, eh? Per motius que jo els puc imaginar, però sí.
2: Molt interessant, molt interessant. Veus? Val, per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terma romana.
2: Molt temps, tot això.
1: Perquè, com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Ah, això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist, eh? Vull dir, una passada. I a més també diu que s'hi venia menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, en els... serien les parts per on se'n va la brutícia, no? A les clavegueres que treuen l'aigua de les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva i s'hi han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí? Anaven a passar allà el dia sencer.
2: Ens representa, Sèneca?
0: Home, sí? Home, s'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava molt les coses.
2: També,
1: o sigui, potser és aquella persona que es queixava tot el poble, també, eh? És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
2: Molt bé. Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí. De fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi Imperi Romà. Perquè s'hi podien trobar això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner no tenen tantes diferències. L'única diferència que tenen és el seguici que porten, perquè el senador, òbviament, s'ha de distingir del plebeu, i el senador o el patrici anirà amb tot un seguit d'esclaus, un encarregat de vigilar-li la roba, l'altre encarregat d'untar-li els olis, l'altre encarregat d'aguantar-li la tovallola i l'altre, doncs, de gratar-li l'esquena. Vull dir que... com més seguidors, més poder, en aquest sentit.
2: I els homes i les dones s'hi banyaven junts? Una mica ja us han anat...
1: Ho hem avançat. Els homes i les dones, en un moment, es van arribar a banyar junts a les termes, cosa que l'emperador Adrià, al final de... ja us podeu imaginar, tot d'escàndols, inclús problemes sencers d'ordre públic, va haver de liquidar i va dir, doncs, a partir d'ara, homes al matí, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també s'ho miren una mica amb la misogínia romana, no? I amb un to burlès, diuen que hi ha dones que van a les termes, quan es podien banyar de manera mixta, a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia, només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una mica així.
3: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però no, no, perfectíssimament.
1: Jo no sabia ni qui era.
0: Bueno, hosti, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però home, què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto, amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen, no, és que l'edat mitjana, no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta, és l'edat mitjana, no, és la que queda al mig, està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana, perquè si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre, que és la novel·la de Flamenca, escrita al segle XIII, més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, també com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar. Sí, deixa d'anar als banys. I això ho diuen com a símbol de que aquest home està perdent la seva humanitat, perquè a l'edat mitjana la higiene et feia humà. Sí, m'estic allunyant sense voler del micròfon.
0: Torna sempre al micròfon.
1: Sempre torno al micròfon.
0: Què dèiem aleshores?
1: Doncs dèiem això, que a l'edat mitjana era molt important la higiene, perquè l'aigua, el bany i netejar-se amb constància et fa humà. I això és una cosa que a l'edat mitjana s'anirà repetint sempre.
0: Molt bé, i aleshores com hem de pensar que són, com són aquests banys medievals? Eren molt diferents als que hem vist ara amb les termes romanes?
1: Eren totalment diferents, d'acord? Ens hem d'imaginar els banys medievals, clar, quan pensem en les termes romanes, fixem-nos, per exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi havia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany, que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys, òbviament els banys de la gent amb més poder, no?, de classes més altes, no?, l'aristocràcia, la burgesia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord, i els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també fa una mica de sauneta, no? Una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord? Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí, o sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol sabó que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
0: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
1: Sí, ja t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
0: Carai.
1: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anava a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes. A banda de ser banys normals, perquè ens fem una idea, també podien ser el que he batejat com a gastrobany. Perquè tu podies anar allà...
0: L'has ficat tu el nom?
1: L'he posat jo.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí, segurament algú ja ho ha fet abans que jo, però...
0: Adequat.
1: Se m'ha acudit. El gastrobany segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà, amb la seva aigüeta calentona, i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua, i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
2: raro,
1: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda, també hi havia les cases de curació. La part pràctica dels banys, no? Tu mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a la mitjana? Doncs vol dir que mentre tu t'estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal, va? Perquè els barbers de la mitjana també es dediquen a això, a fer petites operacions, a petites intervencions cirúrgiques.
2: Important el barber.
1: Ai, se m'ha cangrenat un dit. Doncs vaig al bany.
2: El barber.
1: Me'n vaig al barber, exacte. No, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
2: Meravellós.
1: L'experiència completa, per dir-ho d'una manera.
0: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
1: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava, d'acord? Els banys, com hi hem anat avançant, s'hi menja, s'hi beu, i els banys eren també coneguts per ser grans prostíbuls a l'edat mitjana. Concretament, tenim un cas molt divertit, que és els banys de la ciutat de València, que al segle XV es van convertir en el prostíbul més gran de tota Europa. Imagineu-vos, vull dir, València sempre destacant pel que destaca, en aquests casos hi ha coses que no canvien al llarg
2: dels segles. Gràcies, l'acudit de València.
1: Ha entrat bé.
2: València sempre...
1: Vols que et confessi un secret?
2: Sí.
1: L'Alberto m'ha dit, fes aquesta broma.
2: Veus? Amb nosaltres.
1: El portem sempre als nostres cors. Hi havia realment un turisme de la prostitució dels banys de València. Gent d'Itàlia, gent de França, anava a València expressament en aquest gran bany, que era una mena de macrocomplexa de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu, per exemple, en Barcelona, no? També a Barcelona, les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu, no?, què passava en aquests carrers, no?, de Barcelona, en aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no, per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no, per aquest jovent que està tan contingut, no, doncs que vagi al bany.
2: I ja està.
1: I així ja està, més tranquil·let.
0: Vale, i quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys, això quan acaba?
1: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar. I tots aquells mites que ens pensem que la mitjana no rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a la mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a la mitjana, sinó que és a la moderna. Només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no?, que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
2: Molt recomanable.
1: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, 3 anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs es transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Els banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no?, que sempre pensem, oh, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs al Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia i els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
0: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no? Segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
1: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Duré, en què es veuen homes, sí que el que fan és estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i agafem una tovalloleta i...
0: Ostres! Has d'estar molt apurat.
1: Has d'estar acampada joves i coses així. Saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això. O sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos. Igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna, doncs, passa a ser més una qüestió visual. O sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes. És a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta. Però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes. I la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això si tens molts diners, està molt bé. Perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis. Però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població. L'altre 95% de la població, jo us podeu imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol... aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes polvorins d'aquells i perruques i coses.
0: Però si passam la rascleta aquella...
1: Si passes la rascleta aquella... Ja podem dir aquí que sortiria més merda.
0: Molt bé, quin fàstic.
1: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
0: Molt bé. Per tant, en aquest moment els banys desapareixen del tot.
1: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? una mica més de curació, no? Com a espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i, a més, tenien característiques minerals curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que de seguida ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res, i llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar-li una miqueta més el gust a l'aigua i veurem com el turisme aquest de platja que nosaltres estem tan acostumats en aquest país començarà a desenvolupar-se. Sí, a mitjans finals del segle XIX els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques perquè la gent es comença a banyar a la platja, comencen a anar als xiringuitos així una miqueta, no? A fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics. I si s'hi acostaven molt de passada.
0: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
1: Bueno, és que, de fet, el món musulmà i el món àrab, la tradició... Clar, és que no tenim temps, però molaria moltíssim parlar molt més de tot això. potser un altre programa.
0: Potser un altre programa, ho deixem.
1: Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà, en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no, per anar als hamams, als banys turcs, que era una passada. O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
0: Tu ets un catador de banys?
1: Què és aquesta pregunta?
0: Ets un catador.
1: Jo sóc un catador de banys.
0: A Turquia, quan vas estar...
1: Vaig anar a un hamam, efectivament.
0: No t'havia preguntat, jo no.
1: I tu?
0: No. I quan has estat a Corea i a Japó?
1: A un Jimjil Bank, a Corea.
0: Ets un catador de banys.
1: I a Japó, a un onsen, correcte. Quin, i em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
0: Exacte.
1: M'ho estàs preguntant?
0: T'ho estic preguntant.
1: L'onsen de Japó.
0: Però per què?
1: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que
0: un
1: no
0: senyor.
1: Coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins... Això ja anècdota personal, eh?
0: Som-hi.
1: Quan tu estàs a dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda, jo recordo estar... Va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, bueno, com tu estàs en una piscina, no? Recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta...
0: A la de l'aigua freda?
1: A l'aigua de la... Sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns onsen, per tant, el japonès anava despullat, totalment igual que jo, eh? Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen? Vale? Vull dir, planten les plantes, fan una sentadilla. D'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany. I clar, jo estava dins del bany. Per tant, ja podeu... I a més, ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens van fer prou amics dins del que... dins del que es podia... dins del que podria haver passat.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen de, i sobretot l'evolució del segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia,
1: els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessantíssim, Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació.
1: Història de la pesseta.
0: I, esclar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment, estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio?
0: Mira,
1: on queda tot el tema?
0: Estaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzant el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar, i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passa pel cubo, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica, el 1877, i que és, de fet, una de les societats mèdiques més antigues del país. I el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per

0: Classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar-ho, això.
0: Ah, sí? Sí. És una matèria...
1: Quan passes de tercera primària a quart, et fan un examen i per donar-te la nacionalitat d'aquí Caldes, no? Això és cert, no? Això...
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, bé, bé. Aquesta és bona, eh? Si no es fa, s'hauria de fer.
1: Perdona, Sergio, endavant.
0: No, hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I, aleshores, el que feien era, a partir del tipus d'aigua... per escriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, el que sé, Caldes de Montbui també, doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada del ferrocarril, i és justament, això passa mitjans del segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població. De la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais, es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès amb diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, espais diferenciats pels banys, per una banda... un altre espai, diguéssim, assignat pel que seria l'allotjament i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: Una mica com les termes romanes, però exclusives per burgesos. No?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica, que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalans són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Val.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre tercer quart, sisè primer.
0: Exacte. És aquest metge el qui ens certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió?
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre, doncs, evidentment, una nova dimensió econòmica, que és el pas de no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és... O sigui, té altres usos, tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica...
0: Sí, encara és més revelador, és que, clar, aquesta cultura de l'aigua, que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure... que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé. Et sembla que feu una miqueta de resum, no?, de tot això, per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica...
0: Per anar avançant, que estem entrant en recta final,

0: És justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com espais terapèutics. I els metges el que fan és prescriure estades en balnearis i aquests esdevenen com mena de llocs de curació, però també per socialitzar, de sociabilitat. I aquí la burgesia doncs, hi troba un espai de descans, de relacions socials, de representació del seu estatus. O sigui, aquí va un burgès i jo m'hi veig un altre burgès, és perquè la cosa és per mi. Per tant, així els balnearis no són només centres sanitaris, sinó també són escenaris culturals i econòmics integrats en circuits de mobilitat creixent, com hem dit, gràcies a l'arribada dels nous mitjans de comunicació, de transport, perdó, com el ferrocarril.
1: I què canvia, Sergio, durant el segle XX?
0: Doncs ràpidament, el que passa és que, clar, el segle XX canvia, introdueix transformacions importants. D'una banda, la medicalització evoluciona cap a una medicina hospitalària com més tècnica, fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i és desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social, després de la Guerra Civil, i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden, hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com, per exemple, La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica, La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítiques del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana, i per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdalt per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals. Per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tota l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no?, a Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres, gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No, ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair
1: a Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut, a l'àrea de cultura, i també al Teatre Municipal i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Letegui i Rocío Gómez.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Encetem la cita setmanal que tenim amb el jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It. Hi ha una expressió típicament jazzística que s'ha fet força popular: jam session. La definició de jam session, quan més curta la fem, millor, i podríem dir que és una trobada de músics per improvisar. I com que la improvisació és una de les característiques fonamentals del jazz, també es podria afirmar que la jam session és una de les fórmules més genuïnes de tocar jazz. Un músic que va ser un especialista en organitzar jam sessions va ser el trompetista Buck Clayton, i aquí el teniu.

Hem començat amb Wilbur Dorsey Clayton, a qui coneixem com a Buck Clayton, un trompetista que va néixer a l'estat de Kansas, als Estats Units, l'any 1911. Quan tenia 18 anys es va fer músic professional i es va traslladar a Califòrnia, on va començar a dirigir els seus propis grups. Però, dada curiosa, entre 1934 i 1937 va viure a Xangai, a Xina. Des del punt de vista social, allà era maltractat pels mariners nord-americans que hi estaven de pas, però era tractat com una celebritat per les elites locals. Des del punt de vista musical, va fusionar el jazz amb determinades formes de música tradicional xinesa. Quan va tornar als Estats Units, va entrar en l'orquestra de Count Basie, on va ocupar un faristol com a trompetista, però on va ser també un dels principals arranjadors. A la dècada dels anys 50 va entrar en l'organització del productor Norman Granz. Va participar a les seves gires, Jazz at the Philharmonic, els concerts de les quals sempre acabaven amb una jam session. I Buck Clayton també va gravar diversos discos, com us hem dit abans, amb aquesta fórmula de sessió totalment improvisada, que és on el trobem avui.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Segons alguns autors i també alguns músics, en les jam sessions sempre hi ha un petit component competitiu que no l'hem d'entendre en el sentit esportiu, és a dir, amb vencedors i vençuts. És simplement un intent d'anar sempre una mica més enllà que els altres músics, en tècnica, en velocitat, però especialment en inspiració. És allò de qui fa el solo més bonic, qui toca realment des del fons de la seva ànima. Una mostra d'aquest sentiment la podríem trobar en un disc que van signar dos saxofonistes tenors el dia 30 de desembre de 1994. Són Mark Turner i Tad Shull. És un disc dedicat íntegrament a les balades que es titula Two Tenor Ballads. Mark Turner és un dels grans tenors actuals, molt lligat a Catalunya, i alguns dels nostres músics, com per exemple en Jordi Rossi, amb qui treballa i ha treballat sovint i en diferents projectes. L'altre tenor és Tad Shull, un saxofonista molt actiu durant els primers anys 90, que gravava per la discogràfica Criss Cross Records, però actualment no teníem notícies que hagués tornat a passar per l'estudi fins ara. A la seva web anuncia que acaba de gravar un nou disc per la mateixa discogràfica, per Criss Cross, un disc que es troba en estat de postproducció i que s'editarà a començaments del 2026. Per tant, esperarem. De moment, aquí teniu la balada que us havíem promès, Very Early, escrita per Bill Evans. Aquí teniu a Mark Turner i a Tad Shull, saxos tenors.

Acabem d'escoltar Very Early amb Mark Turner i Tad Shul. Per cert, aquest 10 de novembre en Mark ha fet 60 anys. Si el voleu felicitar, podeu entrar a les seves xarxes socials. Ara mateix deixarem reposar a Mark Turner, però mantindrem actiu a Tad Shul i us el portem en una aventura de tres saxostenors. Els van anomenar The Tenor Triangle, el triangle de tenors. I el disc és de gener de 1993, producció, una vegada més, de Criss Cross Records. Els tres tenors estan acompanyats pel trio de l'organista Melvin Ryan i ens porten un blues en tonalitat menor que va escriure el guitarrista Peter Bernstein, que també l'escoltarem. Es titula Minor Changes.

0: Hola, sóc Reinald Colom i esteu escoltant Jazz It aquí a BTV.
1: Seguim viatjant per l'univers del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa un parell de setmanes us vam avisar que a les botigues de discos ja s'hi pot trobar en format físic, és a dir, amb CD, el nou disc del pianista barceloní Ignasi Terrassa, amb la cantant Sara Dowling, un disc titulat Stargazers. Aquesta setmana estarà també disponible a les plataformes i avui n'escoltarem dues cançons. La primera és un dels diversos estàndards que va compondre el músic britànic Ray Noble, una cançó que es titula I Hadn't Anyone Till You.

Ignasi Terrassa, piano i el seu trio, amb la veu de la cantant Sarah Dowling, filla d'irlandès i de Palestina. Hem escoltat des del nou disc que acaben d'editar, titulat Stargazers, que vol dir observadors d'estrelles. Hem escoltat un estàndard de Ray Noble, I Hadn't Anyone Till You, que podríem titular com No tenia a ningú fins a tu, és a dir, fins que et vaig trobar. Per això, ara ens va molt bé escoltar un altre estàndard, en aquest cas de Cole Porter, que es titula After You, Who? Després de tu, qui?

0: Hola, mi nombre es Mike Rodríguez, soy trompetista y cuando estoy en Barcelona, entonizo con Jazz It.
1: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Fem una mica d'història, ara. El 12 de novembre de 1967, dins de la segona edició del Festival de Jazz de Barcelona, estava prevista l'actuació del quintet del trompetista Miles Davis, amb Wayne Shorter en el saxo tenor i Herbie Hancock en el piano, en el Palau de la Música, i amb pràcticament totes les entrades venudes. El públic en arribar es van trobar amb una notificació de l'organització en la que els deia que Miles Davis no podria tocar perquè, inexplicablement, havia abandonat Barcelona el dia abans en direcció als Estats Units, havent cobrat per endavant el concert que no faria. L'organització va trucar al seu representant, el representant de Miles, que era George Wayne, a Nova York, i van decidir que els músics de Miles farien el concert, passant de ser el Miles Davis Quintet a ser el Wayne Shorter Quartet. Aquest és el fet del que aquesta setmana es compleixen 58 anys. I ara, si us sembla, ho podríem il·lustrar amb una mica de música, però comencem pel final. George Wayne, que és aquest representant. George Wayne va ser pianista, productor, organitzador de festivals i mànager de músics de jazz. Se'l coneix sobretot per haver posat en marxa el Festival de Jazz de Newport, als Estats Units, l'any 1954. Aquest festival va ser un encàrrec del matrimoni format per Elaine i Louis Lorillard, que eren persones adinerades i grans amants del jazz. Aquest festival encara es celebra actualment a Nova York. Us hem dit que George Wayne també era pianista. Doncs aquí el tenim, liderant un grup anomenat els Newport All Stars en una gravació de 1993. La cançó que escoltem és George Jacket, que és un blues que Illinois Jacket li va dedicar a George Wayne.

George Wayne i els Newport All Stars. Hem escoltat a George Wayne perquè era el mànager de Miles Davis l'any 1967, quan el trompetista va fugir de Barcelona sense tocar i amb el taló de 113.000 pessetes que l'organització li havia avançat. No som economistes, per tant, ens podem haver equivocat, però per fer-nos una idea del que representaven aquestes 113.000 pessetes en aquell moment, hem comparat els sous mitjos de 1967 i de 2025. I creiem que equivaldrien 113.000 pessetes de 1967 a uns 50.000 o 60.000 euros actuals. S'explica que Miles Davis va arribar a Barcelona acompanyat d'una altra persona, que va tenir una discussió molt acalorada, i que aquesta persona, l'acompanyant, el va abandonar. Ell va agafar el primer avió que va trobar. A la seva autobiografia, Miles es refereix a aquest cas simplement dient que va tenir un problema de diners amb George Wayne i no dona més explicacions. Com us podeu imaginar, George Wayne va haver de tornar l'import que se'n va endur Miles a l'organització del festival, i el concert, també ja us ho hem dit, el van fer al quartet de músics que feien la gira amb Miles i que van actuar com a Wayne Shorter Quartet. El Wayne Shorter Quartet de 1967 sonava així.

La música del quartet de Wayne Shorter amb Herbie Hancock en el piano en una gravació de 1967, una cançó que es titula com el disc que la conté, Adam's Apple. Hem de creure que el que hem escoltat ara és el que es va sentir en el Palau de la Música Catalana el 12 de novembre d'aquell mateix any. Per altra banda, no coneixem cap llibre ni cap article on es parli d'una possible homosexualitat de Miles Davis, ni tan sols de bisexualitat. Sabem que Miles es va casar 3 vegades i sempre se l'ha relacionat amb parelles femenines. Però hi ha alguns testimonis d'aquest episodi que us estem explicant que afirmen que l'acompanyant de Miles a Barcelona el novembre de 1967 era un noi. Investigarem una mica més i, si ho podem comprovar, us ho direm. Amb qui va compartir habitació Miles Davis a la nostra ciutat l'any 1967?

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: I acabarem Jazz It amb una gravació d'una mena de selecció de músics joves de la discogràfica Blue Note. És un tipus de gravació que aquesta discogràfica fa més o menys cada 8 o 10 anys com a producció especial. La que us portem avui és de 2009 i hi trobem, entre altres, el trompeta Nicholas Payton, els saxofonistes Ravi Coltrane i Steve Wilson o a Peter Bernstein a la guitarra. Aquí teniu Dolphin Dance, cançó amb la que us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment.

0: Hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa un quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar portada, la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i sobretot aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes. I el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso.

0: caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
2: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
0: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
2: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
3: It's not another COVID.
4: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
2: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
7: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
1: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
9: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalia, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
10: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
1: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
10: L'informe el que planteja, perquè és un repte d'un subgros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, però que poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
1: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
11: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
12: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
11: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
13: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
11: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
14: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
15: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
16: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
17: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
1: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
18: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. L'Avar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
19: Felicitar primer de tot l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la crema, la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4 de 9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja perquè és, és un repte doncs, gros. El que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
7: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb 2 accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
9: My mom called me and she said that my father passed away.
10: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
9: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
10: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
9: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
7: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
11: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
7: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
12: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
12: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
13: It's not another COVID.
14: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
13: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
12: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
15: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
7: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
16: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
7: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
7: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
17: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i esdevé de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent. I en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
7: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
17: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
7: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
17: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i, per tant, sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim. I, a més, també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni en res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
7: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
17: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
18: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las porciones porque las luchas requieren sacrificio.
7: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no ha estat disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
19: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
7: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
7: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
20: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
20: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
22: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
20: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
7: El primer cap de setmana de temps de flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou 2 projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de temps de flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
23: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
24: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
7: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
25: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
7: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la Barc va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
26: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. Ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
7: Va. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats

0: entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la Zona Franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, a Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de...

0: BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
1: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè sabia, a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
0: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
1: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
0: Pitu Bril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
4: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
5: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
4: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
6: It's not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
6: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
4: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
8: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Usted Castés, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest sisme obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
9: Cal enviar un missatge de confiança. El govern segueix governant. Estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
10: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
0: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
7: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
11: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
7: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
12: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
7: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
13: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: L'Espar Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
14: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
0: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 5-4 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Postlleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Postlleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Porta el Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Porta el Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és, una, és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casado i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casado ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta. No podria estar més orgullosa del meu equip. I estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casado i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi fins al final. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del Omo Club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
15: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, El govern parla d'un canvi de model al sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet. No sé si podria pujar el volum.
16: Sí.
1: Ara sí, perfecte.
16: Bon dia. Sí.
1: Bon dia, perfecte. Perfecte.
16: Bon dia.
1: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
16: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent. Bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024. I llavors, el 2025, les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
1: Però el que sí que sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
16: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Si 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'hores d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà de... A veure, nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors, en aquell moment, el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
16: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls, el Guillem Martínez, de BTV.
17: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somiem al Mes o aquesta tenda de campanya trencada.
18: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
19: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba a la gent, sabates aquí.
17: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
20: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
20: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
21: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
20: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
22: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
20: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoia, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
3: I aquesta
20: en
3: tarda?
20: En aquest tram final.
3: Pendent
20: aquesta
3: de la rua,
20: tarda, la rua, i tant.
3: Gràcies,
20: sí, demà
3: Cristina.
20: Ho expliquem.
3: Vinga, fins demà, que vagi,
20: que vagi
3: molt bé.
20: Bé.
3: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
4: La xarxa de comunicació local. Tot el que

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: aquí veiem aquesta gravetat, i com va,
1: sí,
0: de notes més agudes a més greus, però sempre mantenint com aquesta intimitat.
1: Eso es un sonido muy íntimo. Es como si el violonchelo nos estuviera contando algo importante en secreto solo para nosotros.

0: Isabel, doncs ha estat un plaer. Avui marxem, acomiadem programa, no només a la Isabel, sinó també tot el programa, amb ritme de violoncel, amb aquest to country. Que vagi molt bé.
1: Salimos bailando.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
0: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques, de sortir
5: i
0: a
5: caminar una mica.
0: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
5: Sí.
0: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no?, que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
5: Exacte. El que passa que ja el fem de baixada,
0: Perquè
5: hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, el camí de Barcelona.
0: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
5: Doncs mira, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps hi ha nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, el Pas de la Guineu.
0: Pas de la Guineu.
5: Per què el Pas de la Guineu? Home, penseu que estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere, la ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat, perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el Pas de la Guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena Passatge del Pas de la Guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel Pas de la Guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
0: Que eren inofensives, o
5: sí,
0: més o
5: menys.
0: Sí,
5: perquè suposo que fugien.
0: No tant
5: veien
0: per les gallines.
5: Exactament,
0: les persones,
5: exactament.
0: No?
5: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que ja, si voleu, us l'explico.
0: Home, i tant.
5: Us l'explico.
0: Ja fa estar.
5: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
0: L'has anat explicant a l'aula?
5: Moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. I avui us explicaré la versió que jo explicava en l'aula i que té la característica de que no li dono un final. Li deixo un final obert.
0: Perquè cadascú faci la seva interpretació.
5: Exactament.
0: Final.
5: Us la llegeixo. A principis del segle XIX, hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo aniré al ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu la imprecaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podria orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeix a anar a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar en la gaia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el Pas de la Guineu. Anaven parlant noia i noi tranquil·lament quan, de sobte, toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i, en veure aquell canvi, li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del Pas de la Guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
0: Hi ha diversos finals o no?
5: Sí. Hi ha diversos finals.
0: Però vaja, has matat el dimoni de la vila, aquest Pas de la Guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs anar recorrent també aquest escenari, eh? Déu-n'hi-do, eh? Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del Pas de la Guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
5: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, eh? Deia... L'endemà al matí, al Pas de la Guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
0: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta, eh?
5: Exacte.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
5: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Del Badalona Matí.
2: I
0: avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial. Ell és cuiner, empresari, influencer gastronòmic amb més de 360.000 seguidors. Parlem d'en Miquel Antoja, que continua innovant més enllà dels fogons. I és que el pròxim dissabte, aquest 9 de maig, en plenes festes de maig també a la ciutat, Badalona acollirà la tercera edició del Semi Antoja Festival, un festival que combina bona gastronomia, música en directe i una experiència pensada també per gaudir amb tots els sentits. Per parlar-nos-en, avui ens acompanya aquí el seu creador, Miquel, què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Tercera edició ja del Semi Antoja Festival, eh? Aquest cop a casa, a Badalona.
1: Aquest cop juguem a casa, sí, per fi.
0: Al Maresme Brewery, al barri de Canyadó. Què ens heu preparat per aquesta ocasió, Miquel?
1: Doncs volem seguir amb la línia de les dues primeres edicions, que és disfrutar de la gastronomia. Venen xefs i amics convidats a cuinar expressament coses que normalment o a casa seva no fan, o per sorprendre una mica la gent, no? I hi haurà, doncs, un xef que es diu Javi Estevez, de Madrid, que ve a fer un dels plats. Tenim la pastisseria L'Atelier de Barcelona, que repeteix. I nosaltres, des de Food Dona, doncs, també farem la nostra fideuà i diferents elaboracions.
0: Alguns participants repeteixen?
1: Sí. Sí, sí.
0: Com a xefs, sí.
1: Repeteixen quasi bastant tots, per no dir quasi tots, sí, sí. Hi ha alguna alta i alguna baixa, però al final és guai perquè cada any volen participar més persones en el festival.
0: I quina serà la teva proposta aquesta vegada?
1: Nosaltres comencem l'aperitiu amb les nostres croquetes i farem també la russa de marisc, que agrada molt a la gent d'aquí de Badalona. És un dels plats que més surt al cap de setmana. I com a plat principal farem una fideuà amb llobarro. Una fideuà amb llobarro molt bona. I també de postre posarem algun trosset de petit four en format mini carrot cake i aquestes coses.
0: La idea del Semi Antoja, com va sorgir? Quina és, no? I com funciona en si?
1: El Semi Antoja és una mescla de tres coses que a mi m'encanten, que és la gastronomia, el bon menjar, també els amics i el bon beure. No? I al final és juntar les tres en un dia. Vam començar el 2022, vam fer un festival que va sortir prou bé, tu, per ser la primera edició, amb un gran equip que ens va ajudar a construir-lo. El segon vam voler-lo millorar i va ser també més gran, més quantitat de gent. Llavors aquí ja se t'escapen més coses, perquè quan sumes i multipliques la gent, doncs sorgeixen noves coses. I aquesta edició l'hem volgut fer molt més delicada, molt més mimada, més petita, només 150 entrades, cosa que l'última vegada van ser quasi 400, no? I llavors volem mimar-ho molt més.
0: Per tant, un format, diguéssim, més íntim, gastronomia en acústic, podríem dir, el que es veurà també aquest dia 9 de maig, no?
1: Sí, podran disfrutar a Maresme Brewery de les seves cerveses, que fa poc van guanyar una medalla a nivell europeu i tenen molts premis i és una marca molt reconeguda i doncs els oferirem un maridatge amb cerveses que el poden fer o no, però que tenen l'opció.
0: Els comensals quants plats degustaran?
1: En total entre 7 i 8 plats, que tu pagues la teva entrada i tens plats, d'alguns es podrà repetir i al final és un menú tancat en el que tu ho proves tot i quedes molt ple. O sigui, realment, si poses tots els ítems un al costat de l'altre, hi ha teca.
0: En quin ordre? Hi ha un ordre o és un circuit lliure? Com ens ho hem d'imaginar?
1: Doncs intentarem guiar la gent per un ordre, perquè al final, bueno, sí que tot ho acabem a l'últim moment, i llavors tu decideixes quan ho vols, però des de l'obertura fins als postres anirem obrint estants successivament per una mica marcar aquest ordre.
0: I quines propostes acompanyaran aquesta oferta gastronòmica? Hi haurà música?
1: Sí, hi haurà música en directe, hi haurà també una mica d'animació, hi haurà algun sorteig, hem fet roba, merchandising, que l'últim cop, el 2024, em van fer i va agradar molt, algun sorteig... Hi haurà bastantes sorpreses, jo animo la gent a venir, perquè encara està temps.
0: Això en horari de migdia?
1: Exacte, és un dinar. És un dinar. Li diem Semi Antoja Festival, la gent a vegades diu, quan és? Dos dies? Tres? No, sona, festival sona molt gros, no? Però és més festival d'un dinar, és un festival a l'hora de dinar que al final obrim portes de 12 a 1 i a les 4, en principi, deixarem de servir menjar perquè estarà tot venut, el peix venut, i tothom haurà disfrutat, però ens quedarem tota la tarda allà amb el DJ, música en directe,
0: taula, eh?
1: I tenim moltes activitats en plenes festes de maig pel costat per moltes altres opcions d'aquell dia, per seguir la festa.
0: Això, si ja heu començat al matí amb festes de maig, acabareu a la nit amb festa de maig, doncs mira, feu un descans, no cal cuinar a casa.
1: Exacte.
0: El Semi Antoja Festival, amb encara doncs, més activitats també, amb oferta gastronòmica i també amb música. Tot això per quin preu i on aconseguir entrades?
1: Doncs hi ha dos tipus d'entrada, perquè una de les coses que ens havia sol·licitat la gent en edicions anteriors és que deia, no, és que jo no tinc taula per seure. Dic, normalment en un festival gastronòmic, quan tu vas a un tast a la Rambla o a llocs d'aquests que hi ha casetes amb postos de menjar, no sempre t'asseguren la taula. Tens les teves taules de recolzament, tal. Llavors vam posar dues entrades diferents, una de 69 i una de 79, depenent de si tenies la taula assegurada o no. Mm-hmm. Al final és un tot incluïdo. I encara queden entrades, sí.
0: Encara en queden, eh? Que s'aconsegueixen en els
1: vostres perfils, web de Foodlona.
0: També, Foodlona mateix. Si compares la primera edició amb aquesta tercera, com diries que ha evolucionat el festival?
1: Ha evolucionat a que m'agradaria que... L'he fet cada dos anys i aquesta vegada m'agradaria que fos l'última de dos anys. M'agradaria o fer una anual o fer-ne dos anual. I he après a que... Perquè créixer el festival no ha de créixer en persones. Uh-huh. Saps que es poden fer un Se m'antoja festival Winter Edition, a l'hivern o el que sigui, amb 50 persones en un lloc molt xulo i també, al final, una mica buscant això, que és el disfrutar de la gastronomia, passar-ho molt bé i una mica de música en directe.
0: I fer cultura gastronòmica, no?
1: Correcte.
0: Compartir-ho, també. Com és el perfil del comensal que va un Se m'antoja? És molt gent que ja ho segueix, de per si al Foodlona, també, o no?
1: M'agrada molt la pregunta confies. Perquè és molt sorprenent i... Realment ve gent de Madrid, ve gent de Saragossa, o sigui, gent que t'explica que ja té la seva entrada anticipada des del dia 1 que surt, que es compra el seu AVE, que fa cap de setmana a Badalona, no? O sigui que m'agrada molt que al final hi ha perfils de tot arreu. Sí que el perfil més o menys és un perfil gastronòmic, un perfil que li agrada disfrutar, un perfil que és atrevit, perquè al final... Les entrades surten a la venda i no hi ha ni la meitat dels xefs confirmats, no? Llavors estàs comprant una cosa amb un valor sense saber què menjaràs aquell dia, no? Encara no han sortit tots quan has comprat l'entrada a vegades. I això genera confiança, no?, d'altres edicions o que s'ho han passat bé o que confien en la marca de que serà sorprenent, no?
0: Hi ha algun feedback del públic d'edicions passades que us hagin fet propostes i que incorporeu en l'actualitat?
1: Bueno, sí que en les dues últimes edicions havíem fet en el juny i la gent es queixava molt de la calor. Llavors, aquesta edició, a part de que volíem jugar a casa a Badalona, doncs volíem fer-la a principis de maig. Mm-hmm. I per això vam escollir aquesta data. No sabem quin dia farà aquest dissabte, però... Per molt que giri, no crec que sigui el típic dia de juny de calor. Jo crec que això ens jugarà a favor.
0: Que coincideix amb les festes i coincideix també bé amb la celebració de la Final Four.
1: Exacte.
0: De la FIBA Champions League, quan es preveu que hi hagi també molta afluència de gent a la ciutat de Badalona. Eh? Avui dia hi ha molts festivals gastronòmics. Què fa diferent aquest festival respecte a altres propostes? Com marca una mica personalitat, segell?
1: Doncs m'agrada el moment... tot inclòs, que tu pagues i ja t'assegures que ho provaràs tot. M'agrada el moment que s'acaba tot el moment, que es fa una petita cua, o una cua que potser dura 5-10 minuts, però menges recent fet, que tot és personalitzat. M'agrada els detalls, els mimos. M'agrada l'exclusivitat aquesta de que vens a fer una elaboració que normalment o no la fas als altres festivals perquè és complexa i requereix mans i temps, o, bueno, busquem una mica això, no? El moment uau de cada col·laborador i cuiner que facin coses doncs, que no hagis vist normalment.
0: Veure la cara de sorpresa, no?, dels comensals quan han fet aquell tas i van repetint-ho a cada degustació. Explica'ns també una mica quina és la quantitat de professionals que va llogar aquell 9 de maig, no?, al Se m'antoja. Venen molts equips gastronòmics,
1: sí,
0: entenc, no?
1: A nivell organitzatiu ho fem entre quatre i a nivell del dia de l'event uns 35-40 professionals, entre la gent que està als estants de cuina dirigint els seus ajudants. Tenim una brigada de 6-8 cambrers que estaran al servei de la gent, doncs, per cobrir necessitats, bueno, la gent de barra. Jo calculo això entre 40 i 45 disjòqueis.
0: Com valores, Miquel, el paper també de Badalona, de la ciutat, com a escenari d'aquest tipus d'esdeveniments, no? A més, ja ho dèiem, que estem en plenes festes, però creus que Badalona comença a posicionar-se també a nivell gastronòmic i que pot ser un diguéssim, emplaçament també a tenir en compte en edicions futures?
1: Sí, Badalona porta molt de temps posicionat a nivell gastronòmic, al final a mi m'agrada molt. I sí que he optat per fer-lo a Badalona i m'agradaria continuar-lo fent a Badalona per fer-ho algo exclusiu d'aquí. Sí que, igualment, si fas altres edicions durant l'any, pots fer coses fora de casa, però m'agradaria com fidelitzar-lo en una estació de l'any, no?, i que anés creixent aquí a casa.
0: Sabem que sempre estàs amb mil projectes, no? Com encaixa aquest festival dins de la teva trajectòria professional?
1: Doncs la veritat és que l'altre dia ho posava a xarxes, que encaixa molt bé, però no és fàcil. No és fàcil perquè no t'ensenyen a l'escola d'hostaleria o a les pràctiques que fas por ahí quan aprens a fer festivals gastronòmics. Llavors, aprens una mica autodidacta i sobretot amb moltes hòsties. T'entrebanques molt i a vegades molt dur, que dona ganes a vegades de no tornar-ne a fer un, perquè al final és una inversió extra de temps, d'energia, de diners, per fer feliç a molta gent, i al final hi ha coses que no domines per falta d'experiència i perquè ho has d'aprendre tu sol.
0: En una oferta, que si ja de per si l'oferta gastronòmica és efímera, no?, perquè té aquesta caducitat, doncs un festival encara ho és més, perquè no tornarà a produir-se fins l'any vinent, no?
1: Sí.
0: I per tant ha de quadrar tot a la perfecció, no?, entenc. Alguna sorpresa, algun moment especial d'aquesta edició?
1: Doncs jo invito a la gent a venir per no perdre-s'ho, no et puc explicar més, però sí que hi hauran sorpreses, cada any n'hi ha. Sí.
0: Doncs ja ho sabeu, 9 de maig, a partir de les 12, cita imprescindible a Badalona, amb el Semi Antoja Festival. Gastronomia, música, ens explicava en Miquel també, molt bon ambient, de la mà d'en Miquel Antoja i tot el seu equip. Així que moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi bé. Recordeu que queden entrades, poquetes, però en queden, afanyeu-vos. Adéu.
1: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Del Badalona Matí.
6: I de la música de Miguel Poveda, un altre tipus de música. Acabarem el programa amb més música, però de la mà de la Laura Vives. Bon dia, Laura.
7: Bon dia, Tuti.
6: Com estàs? Quina il·lusió
7: fa, il·lusió, retrobar-me amb tu, home. M'ha encantat aquesta sorpresa.
6: Sí que sí. Escolta'm, què ens portes avui?
7: Avui vinc a parlar del Festival Embassat, un festival de música independent del Vallès que se celebra cada any a Sabadell. I és un esdeveniment que s'ha consolidat com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants del pop rock, la música urbana i l'electrònica.
6: I quan serà això?
7: Aquest any tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya de Sabadell i compta amb més de 34 artistes en el cartell i podem trobar tant talent local, emergent, com propostes internacionals. I si vols les descobrim.
6: Vinga, friso ja.
7: Començo amb Chico. La moderna de Badalona, sap qui és, Chico, o no?
6: No el coneixia.
7: No el coneixia.
6: És que la Laura Vives em diu així, la moderna de Badalona, jo no sé per què.
7: Perquè ho ets. Doncs Chico és el projecte artístic de Cesc Valverde que ha sabut convertir l'amor, el dolor i la fragilitat en una proposta molt personal i amb el temps doncs, ha anat ampliant el seu univers sonor, barrejant pop experimental, hiperpop, trap i molt més, i a l'Embassat ara arriba amb el seu nou àlbum, que és Listen. Tu no el coneixies.
6: Aquest no el coneixia.
7: Doncs a veure si coneixes aquest altre nom, que és Dan Peralbo i el Convoy. No passa res, si un dia ho diu més, si un dia ho diu
6: només passa res. Dan Peralbo em sona.
7: Et sona?
6: Sí.
7: Et sona? És el grup de Torelló que es va donar a conèixer després de guanyar el Sona Nou el 2021 i a l'Embassat doncs, venen a presentar el seu nou disc King Gotch, que va sortir fa una setmana, si no m'equivoco, i bé, és pop-rock fresc, de guitarres i melodies enganxoses, per tant, un bon un bon grup per escoltar.
6: Doncs sí, sembla que sí, eh?
7: I també hi ha grups amb molta trajectòria, com és el Petit de Calaril, que torna després d'un període de silenci creatiu amb el disc Aril, Aril, Aril. Si no sabés d'efecte de com canvien les coses, jo ja no sóc el centre. Des del 2022 el grup ja havia fet una pausa que ha servit per això, per explorar nous horitzons i reflexionar, i ara tornen amb un àlbum ple d'introspecció, preguntes i amb la seva marca inconfusible, que és la llibertat creativa i la curiositat sonora.
6: M'està sorprenent que de moment tots són homes, i em sorprèn això de tu.
7: No, home, no, òbviament jo t'haig de portar també grups i artistes dones, i un dels grups que està creixent molt i que també estaran a l'Ambassa és Alosa.

0: és una de les propostes
1: que van venir a Badalona, eh?
0: Van venir a Badalona?
1: Sí, la setmana passada.
0: A les festes de maig? Sí, ostres, doncs no...
1: Tu has perdut.
0: Perdona, estava de viatge, perdona. Doncs bé, Alosa és una de les propostes més singulars del panorama català actual, amb un folk contemporani molt delicat. Ja, mira, els Premis Enderroc es van endur 3 guardons. Millor disc del folk, tant per al públic com per la crítica, per a l'àlbum El primer cant del matí, i a millor artista revelació de l'any. I bé, si no les heu vist en directe, doncs mira, perquè us ho veu perdre aquí a Badalona, doncs us aneu a Sabadell, que és una gran oportunitat. I si vols, continuo amb aquest gènere, perquè sí, també hi seran Filles de Cassandra.

0: duet gallec format per Maria Soa i Sara Faro fusiona folk i tradició oral amb electrònica i pop, amb una mirada feminista i reivindicativa. I bé, aquí al final també venen grups consolidats, però també hi ha grups emergents que hi participen com grup de ties. Què t'ha passat? Què m'ha passat? I ara solo bebo puto puto bici català. Doncs bé, aquesta és una banda de rock alternatiu amb essència Garage, formada per Mariona Rodríguez, Gin Torrado i Amparo Seaone. I bé, arriben a l'Envasa després de guanyar la Fàbrica Envasa, un concurs que dona visibilitat a nous talents dins del festival. Una Sonen oportunitat bé, per sí, conèixer-les.
1: Sí, sí. I tant.
0: I també hi serà la banda Mishima.
2: Tampoc, ara que les veig, podria dir que n'hagi enyorat alguna.
1: També van estar a Badalona la setmana passada.
0: Ho he vist en un cartell avui.
1: I bé,
0: amb un somriure estàs totint. Què podem dir, no, d'aquesta banda, ja?
1: No sé, m'encanta Caravent i m'encanta tota la banda.
0: Doncs vés a l'Envasat ja, directe, a veure'ls un altre cop. I si vols, també ara passem a noms més internacionals. Comencem amb Bob Dylan.

0: que combina rock, rap, punk, música i música alternativa amb un directe molt potent i a més aquesta serà l'única data a la península Ibèrica després d'haver cancel·lat la seva participació en alguns festivals. Per tant,
1: un british, que encara ho fa molt més especial això.
0: Exacte, i si vols acabem aquest repàs de l'Ambassat amb el grup Kari Kari. Austríac format per Stephanie i Alexander, coneguts pel seu so indie pop, indie rock, amb un toc experimental i cinematogràfic. I bé, aquest festival, doncs bé, us he destacat aquests noms, però òbviament, com hem dit abans, hi ha 34 propostes, entre elles Greta, la Ludwig Bang o Al·lèrgiques al Polen, però clar, anem a descobrir també nova música que també ens agrada, tot i que potser no t'ha agradat massa tot. Però...
1: No, sí, està molt bé conèixer noves propostes musicals.
0: Doncs sí.
1: Sempre m'agrada anar descobrint coses noves.
0: Doncs
1: sí.
0: Si vols descobrir tot el cartell complet, ja saps què fer. Del 15 al 17 de maig, doncs cap a Sabadell, a l'Ambassa, que ja saps que bé, no pinta malament pel que t'he posat.
1: Doncs no, cap a Sabadell, en aquest festival Ambassat, perquè pinta bé, Hem començat amb Xico, hem passat pel petit de Calaril, hem anat amb els Mishima, Filles de Cassandra, bé, ja per tots els gustos,
0: Exacte, i està bé sortir de
1: Barcelona. Laura Vives, la meva filla, en algun moment, sí. Que vagi molt bé i cuida't.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
3: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido, te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
4: Esto realmente es lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
3: Muchos lorquianos me entenderán, porque es algo como muy loco, ¿no? Sin embargo, no he comprendido hasta ahora el sentido de este viaje.
5: Tú nunca entenderás.
3: Porque todo se acaba, pero todo queda en algún rincón. Y aunque muchas veces vivimos completamente ajenos a su existencia, de pronto, sin saber por qué, se levantan de su escondite y nos hacen vivir tiempos lejanos que creíamos perdidos. Y tú, Federico, tú me estabas empujando con una mano invisible hasta este lugar. Ahora comprendo el sentido y alguna vez, en el silencio de estas paredes, he escuchado el eco de tu voz repitiendo.
6: Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia un nou viatge apassionant per la màquina del temps. Algú va dir... El més important no és el que fa el destí, sinó el que nosaltres fem d'ell. Aquí això ho fem junts.
2: Escolta, voldria... Sóc un vell cocodrill angoixat. M'agradaria escoltar una cançó de Richard Anthony. Em sembla que és Richard Anthony, que es diu Chin Chin o algo així. Com es fa així? Chin Chin Agushante Chin Chin Bailu Plie o algo així.

Oye, brindem per tots els cocos. Chin, chin, neix i esquerra, chin, chin, oh yeah. Els meus primers records d'aquest cantant, Richard Anthony, no són gaire bons. Chin, chin. Perquè jo era un criu a mitjans dels 60 i a totes hores a la ràdio, a totes les ràdios, sonava En Aranjuez con tu amor, que agradava molt, però que a mi em semblava molt pesadeta. Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938. Ens deixava a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Richard Anthony té gravades més de 600 cançons. Va vendre més de 50 milions de discos. 50 milions de discos són molts discos, eh? I en 6 idiomes diferents. Ell gravava en francès, anglès, alemany, castellà, italà, italià i àrab. Aquell Aranjuez con tu amor, al que feia referència, era del 67. Però del mateix any d'aquest xin-xin, del 63, m'agrada especialment la seva versió de Ce Monde.

0: encara em fa pessigolletes a les neurones. Fins i tot, en algun moment m'emociona. Aquesta és una ràdio feta com la d'abans, aquella que era capaç d'emocionar-te. Aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi.
0: Ce monde era la versió en francès de Richard Anthony d'un tema originalment italià, Il mio mondo, escrita per al cantant italià Umberto Bindi el 1963, que també va escriure la música de la cançó amb Gino Paoli i que va tenir moltes versions. També va ser internacional en anglès.
1: Chaque fois que tu as cru en moi.
0: Què tal, Coco? Com van les coses?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquest piano em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes poden escoltar-se arreu del món, allà on vulguis amagar-te. I la majoria deixen el podcast del programa. Si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya i fins i tot quan voles, el Coco t'acompanya. Gràcies per estar en connexió. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara, si em permets, la meva cançó especial d'avui. Es diu On the Road Again. Vull tornar a la carretera novament. I és de Willie Nelson. La va publicar el 1980. Va protagonitzar una pel·lícula i va posar música, el que significava que una banda de músics estigués contínuament a la carretera. I ell ho va escriure precisament en un avió. Sabeu on? A la bossa de vomitar. Willie Nelson, de Texas, que ara té 92 anys, cantant, compositor, guitarrista de country, desitjo que t'agradi. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

Hot Again, en directe a Willie Nelson des del 1980. Novament a la carretera. Allà on vulguis. El Coco al teu costat. I fent-te al costat amb la música dels teus millors records. Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Maria Rosa Rioja, que ens diu: hola Albert, amic nostre. Ah, gràcies per l'afecte. Diu: t'ho dic així perquè sempre estàs a casa amb el meu marit i amb mi. Et volia dir si alguna vegada has posat el conjunt Air Supply. Són dos cantants fabulosos que mereixen la pena escoltar-los. Crec que són australians. Bueno, que un és australià i l'altre anglès. Són dels anys 70. En fi, tota una joia de la música. Una abraçada. Doncs sí, han sonat en diverses ocasions al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I sí, són australians, concretament de Melbourne, els dos, eh? I mira, fa poc van celebrar 50 anys de balades a El Salvador. El seu únic número 1, però, va ser aquest tema que ara escoltarem, Lost in Love. Per cert, que Air Supply vol dir subministrament d'aire. Una bona cançó sempre és com una finestra oberta, no? Que et deixa entrar aquell aire fresc, que et deixa imaginar coses boniques i que t'ajuda a ser feliç.

Last in Love, perdut en l'amor, del 1979 i dels Arts of Flying. Salutacions, Maria Rosa Rioja, i a tots els cocos que, com tu, ens escolteu en parella. Així sona diferent el programa, oi?

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Aquesta és una música fantàstica que el gran Chuck Mangione va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Los hijos de Sánchez. Corria 1978. Però... digue'm una música de banda sonora o una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Ja sé que és difícil destacar només una, però aquest és el joc. Espero la teva proposta per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Carlos Muñoz, que no es pot estar de dir-nos només una, i que ens escolta des de Granada. Ai, com deia allò, no hay nada más triste que ser ciego en Granada. És que realment és una ciutat encantadora. Diu, hola Albert, m'encanta escoltar-te cada setmana des de Granada, i aquesta secció nova de cinema és tot un encert. Ah, m'alegro que t'agradi la idea. Diu, tindria moltes bandes sonores per dir-te. Raíces profundes, La vida privada de Sherlock Holmes, Los 400 golpes, Hoosiers, Vértigo, La residencia... en fi, tu mateix. Doncs mira, d'aquestes que em comentes, Carlos, per qüestions personals i també musicals, escollo Hoosiers, de 1988... de Jerry Goldsmith, que aquí va tenir un subtítol, ja sabeu que aquí tenen la mania o de canviar els títols o d'afegir-hi alguna cosa. Es va dir Hoosiers más que ídolos, i sí, l'autor va ser un d'aquells grans. Jerry Goldsmith. Brillant.

la música de Hoosiers, Más que ídolos, de 1988, protagonitzada per un Gene Hackman encantador. Música del que li deien J.G. Jerry Goldsmith, nascut a Pasadena el 1929, que ens deixava el 2004 a Beverly Hills. M'ha agradat molt, Carlos Muñoz, que te'n recordis d'aquesta pel·lícula, que no va ser especialment taquillera, però la que jo li tinc un carinyo molt especial, i a més, recomano, si la podeu rescatar en alguna plataforma, encara que no us agradi el bàsquet, us agradarà la pel·lícula. Si ho feu, ja m'ho direu, eh? M'agrada molt rebre comentaris de les coses que comento aquí al programa. I també m'agrada molt rebre correus de molts amics que ens escolten lluny d'on fem el programa, que és Catalunya. Com en Carlos Muñoz, que ho fa des de Granada, i que continua el seu correu dient-nos: però escullo el tema Building the Bourne, de Maurice Jarre, de la banda sonora d'Único Testigo. No només em porta records per la pel·lícula, sinó perquè va ser utilitzada en un vídeo promocional per la candidatura olímpica de Barcelona en 92, i l'associo a la meva ciutat quan jo era petit. Ah! Bueno, ja saps que d'Único Testigo tenim tots plegats tendència a escoltar la cançó de Sam Cooke, però aquest és el tema instrumental d'un altre dels grans, oi? De Maurice Jarre. Nascut a Lyon el 1924 i que ens deixava el 2009 a Malibu, Califòrnia. Bona elecció, Carlos.

la música de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford, estrenada el 1984, i concretament aquest tema Building the Barn, construir el graner, de la música incidental de la banda sonora, escrit per Maurice Jarre. Moltes gràcies per el temps que ens has dedicat i per les teves propostes, Carlos Muñoz, de Granada. I ara, des de Perpinyà, m'escriu la Margarita i em diu que la cançó preferida de la banda sonora per ella és New York, New York, de Liza Minnelli, que escoltem en directe.

genial Liza Minnelli, que sempre recordarem en el seu paper protagonista a Cabaret. 4 anys més tard va protagonitzar New York, New York, el 1977, al costat de Robert De Niro. Recordem que Liza és filla de dues glòries del món de l'espectacle, el director de cinema Vincent Minnelli i l'actriu i cantant Judy Garland, amb un talent extraordinari que només va ser eclipsat per els seus problemes d'addicció. Una pel·lícula del 1977 dirigida per Martin Scorsese, que la veritat va ser molt més popular, ha tingut molta més transcendència la cançó que no pas la pel·lícula, que era una mica fluixota, no? Aquí parlem de música i escoltem i compartim música. És a dir, poden haver-hi pel·lis que no t'hagin agradat, però que en canvi tinguin una banda sonora que t'hagi encantat. I a l'inrevés, oi? Hi ha pel·lícules molt bones amb músiques o cançons que potser no t'agraden. I si t'agraden les dues coses, doncs molt millor. New York, New York també va ser un gran èxit per Frankie Sinatra. Des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, ens ho ha demanat la Margarita. I de moment acabem aquesta secció dedicada al cine, a les bandes sonores de cine, amb la proposta que des de Caldes de Montbuí ens fa en Ricard Zamacois, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Ricard ens diu: per mi, Shining Shroud, Resplendor en la Oscuridad, una pel·li de guerra i intriga de fa temps, de 1992 amb Michael Douglas i Melanie Griffith. Destacable la introducció i títols a piano i cordes, el main theme, i el Be Sing You, escena de ball, que és la cançó. Salut, Ricard Zamacois, Caldes de Montbuí. Doncs mira, ja està començant la pel·lícula amb el tema dels títols de crèdit.

Així començava el 1992 la pel·lícula Shining Through, que aquí es va dir Resplendor en l'oscuridad, però l'amic Ricard Zamacois també destaca la seva cançó de l'escena de ball. Que escoltarem només una miqueta, Ricard? Perquè s'ha de dir només un tema o una cançó.

0: Us heu parat a pensar també que una cançó o una música en una pel·lícula ens agrada més o menys depenent de les imatges que acompanya? Vull dir, per exemple, aquesta cançó, si no l'estàs veient, potser no t'agrada tant. Ah, però si forma part d'una escena de ball maca... Suposo que aquest és el cas, Ricard Zamacoy, de Caldes de Montbui. Moltes gràcies a tots els que participeu, a tots els que ens dediqueu un temps per participar en el programa, per proposar-nos coses, i entre tots fem aquesta cosa rara que és el cocodril, una autèntica raresa en el dial de la ràdio actual. I des de Vilassar de Mar, l'amic Manuel J. López Montoya ens diu: recordar es escribir con tinta invisible y ver volar lo querido entre las hojas de lo imposible.
1: Gracias por ser radio.
2: Cocodril Club.
1: Se está bien con la radio.
0: Sí, quédate aquí, sisplau. Espero que te trobis molt a gust. ¿Recordas aquest temazo? És de 1972.

en Josep, sí? You gave my life to me, set me free, set me free. Va sonar fa poc aquí. The finest years I ever knew. En el teu coco. For all the years I had with you. Sí. Everything I own. Que aquí es va dir todo lo que tengo. Una balada molt intensa que va ser versionada també amb ritme reggae. I que en el seu moment pensàvem que era una declaració d'amor a la parella, no? Todo lo que tengo, però en realitat el seu autor la va dedicar al seu pare quan li demanava que no marxés, que era tot el que tenia. Era el grup Bread de David Gates.

I l'amic Josep, Josep Varela, des de Palamós, que és una altra de les poblacions on sabem que tenim molts, molts amics, ens diuen el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, tens molta raó quan comentes que hi ha moltes bones cançons que pràcticament ara ja només sonen al Cocodril Club. No et jubilis, no et jubilis mai, que ens fas falta. Bueno, allò que es diu, no, mientras el cuerpo aguante, i la veu, esclar, la veu. La ràdio és el mitjà més calent, el més pròxim, el que aconsegueix que molts ens tingueu com si fóssim de la família, perquè, esclar, entrem al vostre cotxe, a la vostra banyera, a la vostra casa. Bé, ens diu en Josep, diu, per exemple, l'altre dia vas posar una del grup Bret, Everything I Own, que maca, i vaig recordar una altra d'aquest grup que m'agradava. Si la vols posar, t'ho agrairia per la sensació que em donarà escoltar-la per la ràdio, perquè farà com 50 anys que això no m'ha passat. La cançó es diu Lost Without Your Love. Ah, sí, també és molt maca, no tan coneguda, però molt maca.

David Gates al capdavant del grup Bread, el grup Pa, la va gravar el 1977 a Hollywood, Califòrnia. Tot i que el grup es va formar concretament a Los Angeles i va ser un dels primers exemples de l'anomenat soft rock. És a dir, rock suau. Lost Without Your Love és la cançó que ens proposava el Josep des de Palamós. Perdut sense el teu amor. Bon gust, bona memòria, Josep. Bueno, el grup Bread, que aquí no van tenir mai un número 1, van situar 13 cançons entre les més venudes de la prestigiosa llista Hot 100 de Billboard. Ho van aconseguir entre 1970 i 1977. I uno que és de la vieja escuela, i ho dic perquè m'agrada lligar les coses. Tot seguit crec que quedaria molt bé després d'aquesta melodia, música dels Eagles.

Tequila Sunrise. Amanecer en tequila. Quina meravella. Una de tantes que ens han regalat els Eagles. Sonen perquè recentment s'ha sabut que el seu disc de grans èxits és el disc més venut de tota la història als Estats Units. Take another shot of courage. Sempre s'havia dit que el disc més venut de tota la història era el Thriller de Michael Jackson, i és veritat. Però Michael Jackson és el més venut a tot el món. Els Eagles van superar Michael Jackson als Estats Units. It's another tequila sunrise. Un àlbum que es diu Their Greatest Hits, 1971-1975, ha superat els 40 milions de còpies venudes certificades. Es va publicar el 1976 i va desbancar el Thriller de Michael Jackson als Estats Units, consolidant-se com una autèntica fita del rock clàssic.

Sí, amics cocos. L'àlbum de grans èxits dels Eagles a Estats Units ha venut 4 milions de còpies més que el Thriller de Michael Jackson.

One of these nights, una d'aquestes nits. I una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats. En el primer espai del mestre José María Pallardó, anomenat música al mil per mil, aquí, al Cocodril, el 2011, quina cançó podria escollir el pop per començar, per inaugurar uns espais que han durat molts anys? Doncs va ser una d'aquest àlbum de grans èxits dels Eagles. Una altra de les més grans de la història. Una altra sensacional dels Eagles. Take it easy.

L'àlbum Greatest Hits, els grans èxits dels Eagles, del 71 al 75, ha estat 38 vegades disc de platí. Bueno, és fantàstic poder-ho compartir i haver-ho disfrutat durant tots aquests anys. Disc més venut de la història als Estats Units. Ei, i això que encara no havien publicat l'Hotel California.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies als habituals, als fidels, a aquest temps de ràdio i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada setmana o potser cada dia, a cada cançó, a cada bon record. I un agraïment especial als que recomaneu aquest programa a familiars, coneguts i amistats. Algú va dir... No hi ha màquina del temps més maca que una vella cançó. Participa. Quina és la teva?
3: Hola, bona tarda. Soc el Ramon del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Ebre, Tortosa. Em podríem posar Algo d'Elton John.
2: Algo d'Elton John, mare de Déu, doncs podríem posar tantes i bones. Mira, saps què? Posaré la que més li agrada d'Elton John a la meva parella, a la meva companya de vida, a la Montse. Goodbye Yellow Brick Road, 1974.

0: Adéu a la carretera groga. Goodbye, Yellow Brick Road. Elton, esclar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Es poden escoltar a qualsevol lloc del món en directe. Moltes deixen el podcast del programa per escoltar-lo en diferit. Recorda que si no et vols perdre res, si alguna vegada t'has despistat o si vols regalar, enviar els podcasts del programa, els trobaràs els últims a iVox.com, també a Apple, iTunes o a YouTube. La ràdio és el mitjà que més estimula la teva imaginació i per això ens agrada imaginar-nos que estem als anys 80, no dic si a principis o a finals, és igual, als anys 80, posem a finals, no? I que estem preparant un viatge en cotxe i el pensar en les coses que ens hem d'endur, pensem en gravar una cinta perquè aquest viatge sigui més agradable, perquè segurament, si és lluny, l'escoltarem diverses vegades, no? Quina cançó dels anys 60, 70 o 80 posaries en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots i que, per cert, molts oients van apuntant cada proposta? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Miguel Asensio Suárez, de Barcelona, que em diu que la pel·lícula de recent estrena Marty

Everybody's got to learn sometime. Todos tenemos algo que aprender. Va ser un one hit wonder d'un grup anomenat de Corgis, que quan va sortir el 1980 me la demanàveu contínuament. Va agradar molt, però va ser l'únic èxit d'aquesta banda formada a Bristol, Anglaterra. És la cançó que posaria la cinta amb Miguel Asensio, però diu que és, i l'ha recordat, perquè és la millor que sona a la pel·lícula Martí Suprem, una pel·lícula doncs, que està agradant molt. Per exemple, el meu estimat company Pepe Nieves, crític de cine, li dona 8 punts entre 10. Però com comença la pel·li? Comença així, amb aquest so.

sí, el socorrido, podríem dir, si em permeteu. Forever Young, perquè s'ha utilitzat a moltes pel·lícules. Original de 1984 i d'un grup de Munster, Alemanya, anomenat Alphaville. Que vaig poder conèixer personalment i entrevistar-los. Em van dir que venien d'una ciutat fantàstica on es pagava en Alpha Dollars i que es deia Alphaville. Bueno, aquestes sonen els títols de crèdit del principi de la pel·lícula. On està la curiositat de la que us parlava, almenys per mi? Doncs que Martí Suprem està basada en fets reals i només començar ens situa l'acció a finals dels anys 50 i no en cap altre moment ens diu que hagi avançat el temps o que estiguem més endavant, o sigui que estem a finals dels 50 o potser a principis dels 60, no ho indica. I en canvi, les tres cançons que sonen són dels 80. Així que jo m'imagino que el director les va posar com a caprici perquè a ell li agradaven. La de Corgis que escoltàvem abans sona cap al mig, al principi Forever Young. I la tercera i última, també dels 80, la que sona en els títols de crèdit final, és un gran èxit dels Tears for Fears, és a dir, Llàgrimes per Pors.

the world. Tothom vol governar el món. Què us sembla? Les posem totes a la cinta? Les tres són molt bones, eh?

Doncs les tres cançons, els tres èxits dels 80 que sonen a la banda sonora de la pel·lícula Martí Suprem, basada en un cas real de finals dels anys 50, les posem a la nostra cinta de caset, com també la que ens diu l'Antònia Creus, des de Manresa. Diu que posaria tota l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler perquè li agrada molt i perquè li porta bons records. Doncs som-hi.

Total Eclipse of the Heart, un eclipse total. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Al cor. A total eclipse of the heart. Publicada el 1984 per Bonnie Tyler. Total eclipse of the heart. Nascuda a Gal·les, al Regne Unit, el 1951. La cançó que posaria la cinta l'Antònia Creus i, finalment, la de la Glòria Casanova és, senzillament, la seva cançó. Perquè es diu com ella, Glòria. Glòria Casanovas, que ens escolta i escriu des d'Igualada. Això sí, la cançó, que és original d'Humberto Tozzi, diu que la prefereix en la versió en anglès que va fer Laura Branigan. Doncs aquí la tens, Glòria. Glòria.

original d'Humberto Tozzi de 1979. Laura Branigan la va versionar uns anys més tard, el 1982. Havia nascut a Nova York el 1952 i malauradament ens va deixar molt jove, el 2004. Però aquesta és la versió que la Glòria Casanova, que ens escolta des d'Igualada, posaria a la nostra cinta. Una cinta de casset que està quedant molt xula, eh? Tu quina posaries? Imagina't, eh? Estem preparant un viatge? No sé si per autopistes, per carreteres secundàries, no sé si conduiràs de dia o potser aprofitaràs la nit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. I tot seguit, una intèrpret molt popular, sobretot per als cocodrils més veterans, podríem dir, sonarà per primera vegada en el programa, malgrat que portem en antena des de l'octubre de 1993. Però és que, senzillament, el seu estil s'aparta una miqueta de la nostra línia pop-rock. Em refereixo a Conchita Bautista. Tengo mi

que és de 1961, i 4 anys més tard... Conchita Bautista va ser la primera en representar televisió espanyola al Festival d'Eurovisió.

0: festival, aquell 1965 d'Eurovisió, es va celebrar a Nàpols.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Això ho definien com una rumba pop.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno el cariño que siento por ti.
0: Bé, Televisió Espanyola va fer uns programes previs per escollir qui representaria Televisió Espanyola i Conchita Bautista, aquell 1965, va superar a Rafael o al Dúo Dinámico, que eren candidats. Rafael va anar a l'any següent, però Conchita Bautista va tenir 0 punts. Va quedar l'última. El festival havia començat el 1956, però Televisió Espanyola no es va apuntar fins al 1965. Al poc d'aquest desastre, els nostres amics, els Sidex, van voler versionar a la seva manera el Qué bueno, qué bueno. I ho van fer així. I molts crítics de música van dir, hombre, però si en lloc d'enviar la Conchita Bautista haguéssim enviat els Sidex, potser haguéssim guanyat el festival.

Els Sídex encara la toquen en directe, perquè els Sídex, per si no ho sabíeu, continuen en actiu. Els components originals tenen 80 o una mica més d'anys, però tenen també una marxa increïble, com sempre, i estan actuant per tota Espanya. I sí, entre d'altres, fan el que bueno, que bueno. Bueno, tot això ve perquè ja sabeu que ens agraden les versions i resulta que un bon amic oient, Miquel CG, al grup del Facebook, ens va descobrir que Conchita Bautista va arribar a versionar els Beatles. I això, la veritat que nosaltres no ho sabíem. Ja perdonareu la qualitat de so, perquè en Miquel va fer un vídeo amb el seu mòbil enfocant a un casset on tenia gravada aquesta versió del Something dels Beatles, de Conchita Bautista, però clar, això el sol va agafar el micro del mòbil i no se sent gens bé. Serveixi només com a document, que no coneixíem.

una gravació que no és que no tinguem, és que no sabíem ni que existia i que pràcticament no està enlloc. Només en el caset del Miquel C.G. Va respectar el títol, li va dir algo. I la veritat és que la versió no està gens malament.

cert que aprofito per recomanar-te que t'afegeixis al grup de Facebook d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som com 40.000 que hi col·laborem les 24 hores del dia amb records musicals i de tota mena. Però ens faltes tu amb els teus comentaris i les teves publicacions. Per cert que el Something dels Beatles, escrita per George Harrison, una de les poques que li van deixar incloure, perquè ja sabeu que això ho dominaven Lennon i McCartney, i els altres dos pobrets amb prou feines podien incorporar al Ringo o al George una cançó seva als seus àlbums. No és el cas del Something, que va formar part del Abbey Road, i que diuen també, com a curiositat, que és l'única cançó d'amor que no diu I love you.

0: Something, 1969, Beatles Forever. Per cert que, malauradament, ja sabeu que sovint hem de donar notícies necrològiques aquí, doncs ja que ha sortit la curiositat de la Conxita Bautista viu, nascuda a Sevilla, on continua, ara té 89 anys. Algú va dir, a vegades, no hi ha res més important com els records.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui el nostre convidat de luxe és Miguel Ríos.
2: Tu i jo te sent tropé. Un baile nuevo ha nacido en Saint-Tropez.
0: Però com podríem resumir en poques cançons, en poc temps, la seva carrera artística? Doncs podríem començar per dir, o per recordar, quan Miguel Ríos no es deia Miguel, es deia Mike.
2: Un ritmo que llega con buena estrella que anima.
0: Algú va considerar que quedava més xulo
2: l'alegria de l'amor
0: usar el nom en anglès.
2: Tu i és ideal para bailar.
0: Això és del 1962.
2: Tu i
0: quan a tot el món es va produir una autèntica revolució, sobretot a les pistes de ball. Quan Xavi Checker es va inventar el twist i per fi era possible ballar sense necessitat de tenir parella. Així com va fer la nostra convidada fa poquet, Lita Torelló. Mike Ríos també va versionar aquest twist de Saint-Tropez. I abans que el nostre admirat i estimat Luis de Funes comencés la saga de pel·lícules del gendarme de Saint-Tropez, que van posar de moda en la localitat de la Costa Daurada francesa, sobretot entre la gent més rica.

La veritat és que Mike Rios va ser el primer a Espanya a fer twist, 1962. I sis anys més tard, arribava el seu primer gran èxit. Una cançó escrita per ell, per Fernando Arbex, i que es deia El Río.

bienvenidos. La cançó que va donar títol a una gira superexitosa de Miguel Ríos va ser una autèntica revolució. I a l'any següent, ell mateix la recordava amb el rock d'Una noche de verano.

0: sí, però abans del rock de La Noche de Verano, abans del Bienvenidos, ja va agradar, i molt, va ser un gran èxit, una cançó que no era seva, Santa Lucía.
1: A menudo me recuerdas a alguien.
0: La va escriure un cantautor sud-americà, Roque Narvaja.
1: Tu sonrisa la imagino sin miedo.
0: Que també va publicar discos per al seu compte, però que no va ser gaire famós.
1: Invadido por la ausencia.
0: Ah, de Roque Narvaja ara estic recordant una que m'agradava. Es deia Menta i Limón.
1: Me pregunto si algún día te veré.
0: La posarem en un altre programa perquè ara estem dedicant aquesta estoneta a Miguel Ríos.

De tant en tant comentem que tant que ha fet la ràdio històricament per la música, per als seus autors, per als seus intèrprets, i, en general, que poc li han tornat el favor ells a la ràdio, que durant molts, molts anys abans de l'arribada de les noves tecnologies, podríem dir, era el mitjà que difonia més música, que donava a conèixer les novetats, que consolidava a intèrprets desconeguts. Bé, no és el cas de Miguel Ríos, perquè ell en va fer almenys dues dedicades a la ràdio. Una que es deia No està sola, concretament dedicada a la ràdio nocturna.

sal a l'aire. Perquè llavors, als anys 80, quan Miguel Ríos va fer aquesta cançó, l'única manera d'escoltar la ràdio era a través de les ones, a través de l'aire. Ara es pot sentir de moltes d'altres maneres i a qualsevol lloc del món en directe o en diferit. Bueno, i després va fer una que començava dient...

no sembla que aquesta estigui dedicada al nostre programa, eh? D'aquí va sortir aquella famosa frase... Los viejos rockeros nunca mueren. Però permeteu-me també en aquesta breu història de Miguel Ríos, que em va agradar molt, quan va cantar amb Manolo García.

segurament la cançó més recordada de l'último de la fila, del 1986, Insurrección. Molt ben versionada, el 2001, per Miguel Ríos i l'altre bon amic, Manolo García. Ei!

0: the River. La cançó que donava títol genèric a un doble àlbum que el jefe Bruce Springsteen va publicar el 1980 és la que li hagués agradat escriure al nostre convidat de luxe d'avui, Miguel Ríos. I marxem ballant als més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, de qualsevol dècada. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet des de Cambrils en David Martín, que diu: la meva cançó Music and Light d'Imagination i la meva discoteca preferida, Flashback de Salou. Ostres, esclar, és que és molt històrica. El Flashback va començar el 1969. És tot un referent de la nit de la Costa Daurada. Moltes gràcies, David. Els britànics Imagination. Ei, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valder. Va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació els pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi al teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del Omo Club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic

0: tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
5: La xarxa de comunicació local.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: Acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres

0: educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
0: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
2: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
3: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
0: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
5: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
6: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
5: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
7: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
7: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
9: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
10: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
9: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
11: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
13: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
14: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
12: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
5: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
5: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
16: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
15: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
17: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
18: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
19: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat els gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
18: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
20: Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
18: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
4: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugar contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà Aigües Espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient, que a hores d'ara ja és suau, acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del Humo Club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: Acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per tal per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: I en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
6: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tarracó Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
1: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
8: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí. Responsabilitat, tota. Treball a full.
1: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
9: Mi emoció és d'estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
1: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència, però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els banys públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergi Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se. No?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant.
2: I omplir una rúbrica de coavaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que... ja que som a Caldes, no?, i que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna coseta anterior, no?, però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ses, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jim Jill Bank coreà, no?, que són aquests banys, aquestes termes, que hi pots passar la nit, tens biblioteques, i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o a la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena, i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no els rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite, és un mite. Això és un mite totalment.
1: Sí.
2: A l'edat mitjana també hauria d'estar molt interessant banyar-se a l'escalda, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres.
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquesta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela. Menjat molt bé.
2: Hem menjat
1: un bistec de vedella, un entrecot de vedella, 300 grams. Jo crec que...
2: Tu t'haguessis fet uns cargols?
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols.
2: Em sap greu.
1: L'Albert no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno, edat moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, una mica... la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria. Llavors, seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós, perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si me deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avassat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @ Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Li enviem una abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques. És una interpretació lliure. Avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremoduro, però no ho hem fet. No...
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina a l'actual Pakistan, d'acord, una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: És una, que la gent ja rentava. Vull dir que no és que la gent ens l'hagués inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Nossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minoics, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments perquè ens interessa arribar...

0: grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils, una cosa que anava en contra.
1: Doncs dec ser molt dèbil, jo.
0: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys al segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards. Perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
1: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
0: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? A edat no sé quantos, doncs n'hem fet tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals. Després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etc., doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades quan pensem en els banys romans sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho a matisar allà, que us fa una idea que aquestes grans termes, com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracal·la, de Roma, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques. Sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí, òbviament, hi anava la gent de Roma.
1: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació i penso que tothom es pensa que termes, i al final la majoria van als banys. Tot. Molt bé. Ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
0: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
1: Val.
0: Bueno, o sigui, s'ha creu gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però, en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
1: A mi, com costa en aquestes coses,

0: coses. Ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Pues encara més estrany que tu. Clar, els romans, en molts casos, associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no amb nimfes, en molts casos amb déus com, per exemple, Apolo, no? Molt relacionat amb la sanitat, no? Amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina, que en aquella època la curació de la medicina de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
0: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador, però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracal·la, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al Apodiditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor no és tan diferent als vestidors que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX, veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, doncs en aquella època tenien aquests nínxols a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris, perquè clar, tu deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaestra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves moltíssim i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, a unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per dir-ho d'alguna manera. Després d'aquí anem al caldarium, que com bé indica la paraula, és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren, a través de la suor i aquests olis que tu ja t'has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma, a l'actualitat. I a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrar a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, rentaven això amb olis una miqueta aromàtics i utilitzaven un estri, que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro, va? Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro, que el que feien era literalment agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Imagineu-vos, no?, els que tenim la pell una miqueta...
0: Ostres, tot irritat.
1: Finalment passaven pel frigidarium, que, com bé indica la seva paraula també, era la sala freda on els poros es tancaven.
0: Jo no m'ho crec. Aquí la penya s'ho saltava, el frigidari. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir? Després de suar dins la sauna...
0: No entres.
1: No, eh? Vas directe al senat.
0: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda quan vas aquí al balneari de Vichy o allò, com es diu aquell, de l'Aires... No? Tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això. A l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, a mi m'agrada, no saber-ho dir-te.
0: Tot ets el raro, veus?
1: Sí, sí, ho sé.
0: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Molt bé, doncs ja podem continuar, eh?
0: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes... No sé si tenien alguna altra funció, a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclesià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX. Les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes. Perquè les termes Eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonderies, sinó que recomana anar a les termes, això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
0: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
0: Carai, carai. Sí, sí, sí.
1: No, i que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, eh? Per motius que jo els puguem imaginar, però sí.
0: Molt interessant, molt interessant. Veus? Val, per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terme romana.
0: Molt temps, llavors, tot això.
1: Perquè, com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist, eh? Ho diu una passada. I a més també diu que s'hi venia menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, serien les parts per on se'n va la brutícia, no? Les clavegueres que treuen l'aigua a les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva, i s'han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí? Anaven a passar allà el dia sencer.
0: Ens representa, Sèneca? S'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava molt les coses. Potser és aquella persona que es queixava tot el poble, també, eh? És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
0: Molt bé. Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí, de fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi imperi romà, perquè s'hi podien trobar, això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner no tenen tantes diferències. L'única diferència que tenen és el seguici que porten, perquè el senador, òbviament, s'ha de distingir del plebeu, i el senador o el patrici anirà amb tot un seguit d'esclaus, un encarregat de vigilar-li la roba, l'altre encarregat d'untar-li els olis, l'altre encarregat d'aguantar-li la tovallola i l'altre, doncs, de gratar-li l'esquena. Vull dir que com més seguidors, més poder en aquest sentit.
0: I els homes i les dones s'hi banyaven junts? Una mica llavors han anat...
1: Ho hem avançat. Els homes i les dones en un moment es van arribar a banyar junts a les termes, cosa que l'emperador Adrià, al final de... Ja us podeu imaginar, tot d'escàndols, inclús problemes sencers d'ordre públic, va haver de liquidar i va dir, doncs, a partir d'ara, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també s'ho miren amb la misogínia romana, no? I amb un to burlès, diuen que hi ha dones que van a les termes, quan es podien banyar de manera mixta, a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia, només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una miqueta així.
2: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però no, perfectíssimament.
1: No, jo no sabia ni qui era. Sabia...
0: Bueno, hosti, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però home, què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen no, és que l'edat mitjana no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta. És l'edat mitjana, no? És la que queda al mig. Està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana perquè, si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre, que és la novel·la de Flamenca, escrita al segle XIII, més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, també com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar, sí, deixa d'anar als banys. I això ho diuen com a símbol de que aquest home està perdent la seva humanitat, perquè a l'edat mitjana la higiene et feia humà. Sí, m'estic allunyant sense voler el micròfon.
0: Torna, sempre el micròfon.
1: Sempre torno al micròfon.
0: Què dèiem aleshores?
1: Doncs dèiem això, que a l'edat mitjana era molt important la higiene perquè l'aigua, el bany i netejar-se amb constància et fa humà. Llavors, això és una cosa que a l'edat mitjana s'anirà repetint sempre.
0: Molt bé, i aleshores com hem de pensar que són, com són aquests banys medievals? Eren molt diferents als que hem vist ara amb les termes romanes?
1: Eren totalment diferents, d'acord? Ens hem d'imaginar els banys medievals, clar, quan pensem en les termes romanes, fixem-nos, per exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi cabia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany, que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys. Òbviament, els banys de la gent amb més poder, no? De classes més altes, no? L'aristocràcia, la burgesia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord? I els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta, com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també feia una mica de sauneta. Ah, una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord? Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí. O sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol saló que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
0: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
1: Sí. Jo t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
0: Carai.
1: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anaven a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes. A banda de ser banys normals, perquè ens fem una idea, també podien ser el que he batejat com a gastrobany. Perquè tu podies anar allà...
0: L'has ficat tu el nom? L'has ficat tu el nom?
1: L'he posat jo.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí, segurament algú ja ho ha fet abans que jo, però se m'ha acudit. El gastrobany segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà, amb la seva aigua de calentona, i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua, i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
2: raro,
1: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda, també hi havia les cases de curació. La part pràctica dels banys, no? Tu mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a la mitjana? Doncs vol dir que mentre tu t'estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal. Va? Perquè els barbers a la mitjana també es dediquen a això, a fer petites operacions, a petites intervencions quirúrgiques.
2: Important el barber.
1: Ai, se m'ha cangrenat un dit. Doncs vaig al bany.
2: Al barber.
1: Me'n vaig al barber, exacte. No, em, fan, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
2: Meravellós.
1: L'experiència completa, per dir-ho d'una manera.
0: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
1: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava, d'acord? Els banys, com hi hem anat avançant, s'hi menja, s'hi beu, i els banys eren també coneguts per ser grans prostíbuls a la mitjana. Concretament, tenim un cas molt divertit, que és els banys de la ciutat de València, que al segle XV es van convertir en el prostíbul més gran de tota Europa. Imagineu-vos, vull dir, València sempre destacant pel que destaca. En aquests casos hi ha coses que no canvien al llarg
2: dels segles. La cuina de València...
1: Ha entrat bé.
2: València sempre...
1: Vols que et confessi un secret?
2: Sí.
1: L'Alberto m'ha dit, fes aquesta broma.
2: Veus? Amb nosaltres.
1: El portem sempre als nostres cors. Hi havia realment un turisme de la prostitució dels banys de València. Gent d'Itàlia, gent de França, anava a València expressament en aquest gran bany, que era una mena de macrocomplexa de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu, per exemple, en Barcelona, no? També a Barcelona, les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu, no?, què passava en aquests carrers, no?, de Barcelona, aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no?, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no?, per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no?, per aquest jovent que està tan contingut, no?, doncs que vagi al bany
2: i ja està.
1: I així ja està, més tranquil·let.
0: I quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys? Això quan acaba?
1: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar. I tots aquells mites que ens pensem que a la mitjana no es rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a la mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a la mitjana, sinó que és a la moderna. Només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no?, que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
2: Molt recomanable.
1: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, tres anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs ens transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Els banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no?, que sempre pensen, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs al Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia i els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
0: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no? Segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
1: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Duré, en què es veuen homes, sí que el que fan és estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i agafem una tovalloleta i...
0: Ostres, has d'estar molt apurat.
1: Has d'estar acampat de joves i coses així. Saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això. O sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos. Igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna, doncs, passa a ser més una qüestió visual. O sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes. És a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta. Però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes, eh? I la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això sí, si tens molts diners, està molt bé, perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis. Però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població. L'altre 95% de la població jo els podia imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol, aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes pols polvorins d'aquells i perruques i coses.
0: Però si passam la rascleta aquella...
1: Si passes la rascleta aquella... Ja podem dir, aquí millor sortiria que... més merda.
0: Molt bé, quin fàstic.
1: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
0: Molt bé. Per tant, en aquest moment, els banys desapareixen del tot.
1: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? Una mica més de curació, no? Com a espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te la gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos d'aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i, a més, tenien característiques minerals, curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que de seguida ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res, i llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar-li una miqueta més el gust a l'aigua i veurem com el turisme aquest de platja, que nosaltres estem tan acostumats en aquest país, començarà a desenvolupar-se. Sí, a mitjans, finals del segle XIX, els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques, perquè la gent es comença a banyar a la platja, comença a anar als xiringuitos, així una miqueta, no?, a fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics. I si s'acostaven molt de passada.
0: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
1: Bueno, és que, de fet, el món musulmà i el món àrab, la tradició... Clar, és que no tenim temps, però m'agradaria moltíssim parlar molt més de tot això. potser un altre programa.
0: Potser un altre programa, deixem-ho.
1: Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà, en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no, per anar als hamams, als banys turcs, que era una passada. O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
0: Tu ets un catador de banys?
1: Què és aquesta pregunta?
0: Ets un catador.
1: Jo sóc un catador de banys.
0: A Turquia, quan vas estar...
1: Vaig anar a un hamam, efectivament.
0: No t'havia preguntat, jo no.
1: I
0: quan has estat a Corea i a Japó?
1: A un Jimjil Bank, a Corea.
0: Ets un catador de banys.
1: I a Japó, a un onsen, correcte. Quin, ja em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
0: Exacte.
1: M'ho estàs preguntant?
0: T'ho estic preguntant.
1: L'onsen de Japó.
0: Però per què?
1: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que no coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins... Això ja anècdota personal, eh?
0: Som-hi.
1: Quan tu estàs a dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda, jo recordo estar... Va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, com tu estàs en una piscina, no? Recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta...
0: A la de l'aigua freda?
1: A l'aigua freda. Sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns onsen. Per tant, el japonès anava despullat, totalment igual que jo, eh? Mm. Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen? Vale? Vull dir, planten les plantes, fan una sentadilla. D'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany. I clar, jo estava dins del bany. Per tant, ja podeu... I a més, ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens van fer prou amics dins del que... dins del que es podia passar, dins del que podria haver passat.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen de, i sobretot l'evolució del segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia,
1: els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessantíssim, Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació.
1: La història de la pesseta.
0: I, esclar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment, estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio?
0: Mira,
1: on queda tot el tema?
0: Estaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzant el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar, i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passa pel cul, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica, el 1877, i que és, de fet, una de les societats mèdiques més antigues del país. I el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per analitzar la composició de les aigües dels balnearis, com per exemple aquí els de Caldes de Malavella.
1: Però una cosa, Sergio, jo tinc els meus dubtes, o sigui, què fa un metge hidròleg?
0: No, clar, tu ara quan vas al CAP no et trobes un hidròleg.
1: No, no puc demanar a visitar l'especialista hidròleg.
0: No. Per tant, és una cosa que ara explicarem la seva història, però per explicar-te el que feien, ells analitzaven químicament les aigües i en publicaven estudis. Estem en una època del positivisme, no? Al final del segle XIX, i això dona lloc a classificacions, com tu deies, classificar...
1: Aixetes, no?
0: Recordo també el programa del Darwin, classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar-ho, això.
0: Ah, sí? És una matèria...
1: Quan passes de tercera primària a quart, et fan un examen i per donar-te la nacionalitat d'aquí Caldes, no? Això és cert, no? Això.
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, aquesta és bona, eh? Si no es fa... S'hauria de fer.
1: Perdona, Sergio, endavant.
0: No, hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, amb sulfur, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I, aleshores, el que feien era, a partir del tipus d'aigua, prescriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, el que sé, Caldes de Montbui, també... Doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada al ferrocarril, i és justament, això passa a mitjans segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població. De la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais, es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès, diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, i podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa a la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, per espais diferenciats pels banys, per una banda, un altre espai, diguéssim, assignat pel que seria l'allotjament, i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar, i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: No hi ha com les termes romanes, però exclusives per burgesos. No?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica, que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalans són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Vale.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre tercer quart, sisè primer.
0: Exacte. És aquest metge el qui en certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió? Sí.
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre, doncs, evidentment, una nova dimensió econòmica, que és el pas de, no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és? O sigui, té altres usos, tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica...
0: Sí, encara és més revelador, és que, clar, aquesta cultura de l'aigua, que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure... que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé. Et sembla que feu una miqueta de resum no, de tot això per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica?
0: Per anar avançant que estem entrant en recta final,
1: és
0: justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com espais terapèutics. I els metges el que fan és prescriure estades en balnearis i aquests esdevenen com mena de llocs de curació, però també per socialitzar, de sociabilitat. I aquí la burgesia doncs, hi troba un espai de descans, de relacions socials, de representació del seu estatus. O sigui, aquí va un burgès i jo m'hi veig un altre burgès, és perquè la cosa és per mi. Per tant, així els balnearis no són només centres sanitaris, sinó també són escenaris culturals i econòmics integrats en circuits de mobilitat creixent, com hem dit, gràcies a l'arribada dels nous mitjans de comunicació, de transport, perdó, com el ferrocarril.
1: I què canvia, Sergio, durant el segle XX?
0: Doncs ràpidament, el que passa és que, clar, el segle XX canvia, introdueix transformacions importants. D'una banda, la medicalització evoluciona cap a una medicina hospitalària com més tècnica, fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i és desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social, després de la Guerra Civil, i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com, per exemple, La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica, La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítiques del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana, i per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdal per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals. Per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tota l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no?, a Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres. Gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No, ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair
1: a Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut, a l'Àrea de Cultura, i també al Teatre Municipal i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carles Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
1: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la Comissió d'Investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu gaudir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 11 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'èxit dels badabons, uns vals que de consum per utilitzar en els comerços de la ciutat. Parlarem amb Joaquín Nocete, que és president de la Federació de Comerciants de Badalona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar la 29a Lliga conquerida pel Barça i la situació de Girona i Espanyol en aquesta recta final del campionat. A partir de les 5 coneixerem Iau Costa, estanquer de Sant Cugat i conferenciant. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa, ho farem des de Sabadell, per fer una radiografia de la confiança empresarial a la Conca del Ripoll, amb Josep Milà, secretari tècnic del CIESC. Acabarem amb cultura i ho farem per parlar del retorn al Prat de l'obra de Santiago Rusiñol, Bon policia, de la mà del pretenc Arnau Puig. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa ha posat el punt final a la 6a edició del Sex Education Film Festival. L'Auditori de l'Escac va ser l'escenari d'una cloenda que reafirma el cinema com una eina clau per educar la sexualitat i l'afectivitat. Prop de 2.300 alumnes van participar posant el focus en els perills i oportunitats del món digital. Una 60 de curtmetratges van competir per uns premis que busquen, sobretot, fomentar el respecte i la diversitat que es van crear en una època de controvèrsia en què les escoles i la societat en general es debatia sobre si s'ha de rebre o no una educació sexual. Entre els guardonats destaquen el cartell de Yulisa Izquierdo o obres com Els peixos moren a la mar i La filla d'elles en nous talents. També es va reconèixer Pastisset de xocolata, que apropa la realitat sexual al públic adult. Amb aquestes obres i un balanç molt positiu, el festival ja mira cap al futur. Es tanca una edició que consolida el certamen com un espai necessari per aprendre sobre relacions saludables i empatia.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A Sabadell avui estem de festa perquè se celebra l'Aplec de la Salut. Des de mig matí que el centre de la ciutat s'ha omplert d'activitats populars, traslladant així el programa des del santuari fins al nucli urbà. El motiu es deu a les restriccions per la pesta porcina africana que no permeten l'accés al medi natural i per això s'ha substituït la tradicional caminada fins a la salut per una caminada pels parcs urbans, entre d'altres. La missa s'ha celebrat a Sant Fèlix i el que no ha canviat és la cercavila del seguici festiu. Una cercavila, però, que ha incorporat una nova figura, el bou de Sabadell. I en un dels altres entremesos, les granotes del Ripoll, han estrenat vestuari. Ara a la tarda queda la traca final amb les sardanes i després tocarà recuperar energia per demà després d'un cap de setmana llarg i ple de rauxa.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El taller Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball, amb seu a Badalona, per ajudar aquest col·lectiu.

0: población y la comunidad también.
1: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. Des de Formació i Treball asseguren que estan molt contents de tal com ha anat la jornada i esperen poder-ne repetir algunes més en les properes setmanes i mesos.
2: Gràcies, Martí. Ara continuem pel Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
3: Bona tarda. Festes Playa ha celebrat el Parc Nou als seus 40 anys de vida. Amb una nova edició, milers d'infants i famílies s'han aplegat al voltant del lleure, amb més de 50 activitats disponibles i la pau com a temàtica de l'edició d'enguany. Una activitat que també serveix com a punt de partida per a la temporada primaverenca i estival de Fundesplay i les entitats del tercer sector. Escoltem Núria Valls, presidenta de Fundesplay.

0: Seguim ara amb la informació d'aquestes cròniques d'actualitat des de Castellar del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. La disputa de la 34a edició de la Milla Urbana Vila de Castellar es va saber sobreposar a la pluja per consolidar-se com la nova festa de l'atletisme popular de la vila. Un total de 73 participants van desafiar la pluja, que tot i deslluir la participació va donar el toc tècnic de les curses organitzades pel Club Atlètic Castellar. La Milla Urbana sempre és una de les cites més esperades del calendari atlètic local. Juntament amb la cursa popular són les dues activitats atlètiques més nombroses i on la ciutadania més participa. Les inscripcions van arribar gairebé al centenar, amb 96 confirmades, de les quals finalment van ser 73 les persones participants a causa de la pluja caiguda les hores abans. El fer mullat en diversos punts del recorregut va obligar a extremar la precaució als i les participants, sobretot en zones com girs, el que va fa valdre la dificultat tècnica de la jornada sobre un circuit ideat per la consecució de marques. Amb un temps de 4 minuts i 18 segons, Isaac Parades va ser el vencedor en categoria sènior masculina, mentre que la local, Laura Vilchez, amb un temps de 5 minuts i 35 segons, va ser la vencedora de la categoria femenina.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les detencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les detencions per abús o mal ús de les pantalles. Als joves els costa venir pel seu propi peu i de vegades venen derivats de les escoles o de serveis socials, diu el psicòleg de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer, que destaca la importància que els usuaris es conscienciïn de per què usen el mòbil. Atenen joves fins als 18 anys acompanyats de la família. El mòbil és un cavall de batalla a casa. No s'ha retardat prou l'inici d'ús de les pantalles amb edats d'entre els 12 i 16 anys. El jove no és prou madur ni està en una edat autocontrolable. Biel Bonell i Mario Carpio tenen 15 i 17 anys i són membres del Consell de Joves. El primer és membre de Caparrots i el segon de Joves per Bullpalleres i tenen en comú que consulten el mòbil mínim 3 hores al dia. Tot i que no s'acosten a les preocupants dades de l'estudi, sí que sobrepassen l'hora diària ideal que recomana Ferrer. Els dos joves remarquen, però, que part del consum el dediquen als estudis i reivindiquen que els adults haurien de ser exemplars en l'ús del dispositiu.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: 5 de la tarda i, com cada dilluns, a aquesta hora toca matèria esportiva. És el moment de la tertúlia, per tant, saludem els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Carme.
0: Molt bona tarda. També saludem el Pol Lujano, que és periodista i ens espera a Sabadell. Pol, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I l'Eduard Pomares, soci del Barça, tercer component de la tertúlia d'avui, també el saludem i suposo que l'haurem de felicitar. Eduard, molt bona tarda.
3: Bona tarda i visca el Barça.
0: I visca el Barça. A veure.
3: Visca el Barça. Hombre. Que
0: no sé si ahir el vas haver de cantar moltes vegades, l'himne.
3: Unes quantes no vam cantar. Aquesta i unes altres cançonetes també vam cantar. Ens ho vam passar molt bé, al Camp Nou.
0: Sí?
3: Sí, molt bé ens ho vam passar.
0: Home, ambient hi havia, eh? Ambient
3: sembla, de
0: no
3: ens... mala...
0: Sí, no sé si hi havia alguna agulla, però estava a tope, estava ple.
3: Bueno, va ser el màxim aforament des que està obert al Camp Nou, 62.000 i pico de persones.
0: Mm. I la recaptació tampoc no va estar malament, no?
3: Doncs no la conec, però m'imagino que els preus que anaven als seients VIPs i això, doncs haurien fotre 12 o 14 milions d'euros.
0: Una miqueta més de 16.
3: No ho sé, parlo de memòria, eh?
0: Una miqueta més de 16 milions. Van fer caixa. Però Déu vaja, Déu. Anem a analitzar diferents qüestions d'aquest clàssic, el clàssic de tornada que ja ha sentenciat aquesta lliga. Per cert, que ha arribat una jornada abans del que tu preveies.
3: Sí, jo de veritat m'esperava guanyar al Camp de l'Alavés, perquè em pensava veure la gran xorissada al Camp del Barça, però aquest Madrid que fot pena doncs no va tenir ni l'oportunitat de que l'ajudessin.
4: Mm-hmm. Vinga. I ara encertar-lo de l'Espanyol, no? Que és un tema que... Aquest és el tema on l'ha clavat.
3: Adéu. Gravat això de l'Espanyol, des de fa 5 mesos, eh?
4: Totalment.
3: Hòstia.
4: Home, per això és el volum.
3: Escolta, us dic una cosa, em comença a saber una mica de greu ja.
0: Home.
3: Potser li trec el càstig.
4: Sí, ara aquesta setmana guanyaran
3: però després,
4: i
3: s'ha de ser a tu. Després de que l'Alavés ens guanya a nosaltres el dimecres. No,
0: bueno. Aquí estem escoltant. No sé si tenim un quart component a la tertúlia, que no l'hem presentat. No. No sé, perquè estava sentint una veu així de fons.
3: Tenim l'infiltrat.
0: No ho sé, és que no l'identificava. Però vaja, anem a parlar del partit d'ahir, d'aquest clàssic, que va deixar doncs moltes qüestions per parlar, però jo no sé què és el que vosaltres destacaríeu del que vau poder veure d'aquest partit, que ja ha deixat la 29a Lliga per al Barça. Miqui. Miqui?
4: La veritat és que jo crec que una de les coses importants que ha deixat aquesta Lliga del Barça és, sens dubte, la superioritat, no? Ha sigut increïble com ha dominat des del principi fins al final i fins i tot en els moments més complicats, quan semblava que fins i tot el Madrid estava per sobre, el partit d'anada,
0: sí.
4: Doncs crec que el seu entrenador ha sabut gestionar, ha sabut d'alguna manera anar treballant cada situació dels jugadors, i jo crec que és una de les virtuts que té aquest equip, no? El seu entrenador, Hansi Flick, que sens dubte doncs, s'ha convertit en el líder. Ningú destaca més que ell.
0: Bé, és una de les qüestions que us volia preguntar. Pol, a tu què et va semblar el clàssic?
2: Bueno, crec que va ser molt superior i tenir molta compassió, no? Al final, els primers 20 minuts són d'un atropellament espectacular del Barça i a partir d'allà Pedri controla totalment el partit i el Barça s'emporta el clàssic amb una superioritat espectacular i la veritat és que bueno, fa una mica de pena veure el Madrid així també, en el sentit de que no li va ni competir, no, en el Barça. Realment el Madrid va tenir només l'ocasió de Vinícius que atura Joan Garcia i poca cosa més. Per tant, crec que el Barça doncs, es va endur un clàssic realment molt important, però que tenia molta pinta també de que aniria per aquí.
0: Mm-hmm. Va ser un dels episodis més humiliants i un dels pitjors tràngols que ha hagut de passar un equip del Real Madrid en aquesta competició domèstica al llarg de la seva història? No sé, no sé si conec alguna altra situació. Vosaltres
4: em
0: direu.
4: Sí, jo crec que sí, eh? Sí, sí, més enllà, superant el 5-0 fins i tot. Sí, jo crec que és una situació en general, eh? Sí, sí, perquè és una mica de descoordinació, de desmover, moltes coses.
0: Em sembla que qui està més en companyia és el Miqui, eh? Que quan intervé el Miqui, intervé algú més de fons. No sé, se senten diverses veus. Deia, és una de les dels moments més humiliants per un equip que, com apuntava el Pol, es va veure atropellat per un Barça que, recordem, tampoc no va començar massa bé i que ha hagut d'anar trampejant al llarg de la temporada lesions i més lesions i situacions que jo recordo al començament de la Lliga. No sé a què treia cap i per què venia motivat quan Hansi Flick en una roda de premsa parlava dels egos. I es qüestionava també doncs, el sistema defensiu, aquest deixar una mica amb el cul en l'aire a l'equip, no? Anant tant a l'atac. Tampoc no ha estat fàcil el camí del Barça aquesta temporada, no, Eduard?
3: No, a veure, el camí del Barça no ha estat fàcil. A veure, defensivament, com tu ben apuntaves, al principi de temporada hi havia un cert desgavell, perquè no oblidem que l'any passat teníem un líder indiscutible, que era l'Íñigo Martínez. Aleshores, abans no van trobar aquesta dupla amb el Cubarsí i el Gerard Martín, que realment m'ha sorprès moltíssim la posició del Gerard Martín, perquè és un lateral reconvertit a central, però és que la veritat que han fet una temporada espectacular tots dos. Clar, això té un temps d'adaptació, però una vegada s'han adaptat, jo crec que el Barça ha sigut molt sòlid també en defensa. Sí que és cert que en partits importants, sobretot de Champions, encara els hi queda. Són xavals que tenen 18, 19, 20 anys. O sigui, si nosaltres tenim la paciència, te la tindrem, perquè tenim el Flick d'entrenador, que ja ha dit que es vol quedar aquí, que com a mínim un parell d'anys hi serà. Si el deixem construir amb aquests xavals un equip, més un parell d'incorporacions, un davant de centre i un lateral o un central, jo crec que tenim equip per anys i no tardarem gaire en guanyar la Champions.
0: Mm-hmm. Pol, de les dues lligues que ha aconseguit Hansi Flick, quina diries tu que té més mèrit, la primera o la segona?
2: Jo crec que aquesta segona va pel camí de ser més important i depenent també de com acabi, no? Perquè recordem que falta 3 jornades el Barça pot aconseguir els 100 punts, que seria una cosa històrica. Mm-hmm. I a més, per com ha estat, no? Perquè al final el Barça va perdre el Bernabéu al partit de la primera volta, no? I en aquell moment semblava que tot anava malament i que, com dèieu, la pèrdua d'Íñigo Martínez podia fer que el Barça doncs, tingués molts problemes defensius, però la consolidació de Gerard Martín i d'un jugador que és un comodí, que per mi és la revelació de la temporada, com Eric García, t'han acabat donant doncs, aquest títol que, com dic, o sigui, acaben 100 punts, serà completament històrica, no? I al final l'acabaràs guanyant amb una superioritat flagrant sobre el Real Madrid, que bé, li treus 14 punts a falta de 3 jornades, que no sé quant de temps feia que això no passava. Per tant, jo crec que aquesta segona lliga...
3: El rècord són 15 tancar... punts. El rècord de diferència de punts entre el Barça i el Madrid en una lliga són 15 punts.
0: Mm.
2: Doncs em sembla que aquesta temporada...
0: Serà més, no?
2: Es superarà, perquè el Madrid... vaja, dels 3 partits que li quedi, que li queden, em sorprendria molt que som més els 9 de 9.
3: Clar, ha d'anar a Sevilla i rebre molt Bilbao a Madrid.
0: Però amb quin ànim competeix un equip que està trencat, que en el vestidor ha passat tot el que hem descobert aquests últims dies abans del Clàssic, amb un entrenador que també ha perdut l'autoritat i que ja sap que, bueno, que es queda amb una temporada en blanc? Què fas amb un equip així quan encara li queden 3 partits per disputar?
4: El més dur de tot, Carme...
0: Digues.
4: El més dur de tot és que els 11 punts aquests de Valverde no han servit per res. O sigui que, no, després de la situació aquesta, perquè serien 88 punts per cada equip. O sigui,
0: de quins punts parles?
4: Sí, no,
0: parles?
4: de la baralla de la setmana passada entre Valverde.
0: Val,
4: i, sí. O sigui, aquests són de punts no seguim. No, però ara parlem de... Jo crec que Arbeloa tenia en compte les paraules que ahir va comentar o va tenir a roda de premsa.
0: Sí.
4: Jo no descartaria que continués...
0: Amb el Castilla.
4: No, el cos tècnic de Mourinho.
0: Ah. Val.
4: Perquè no va tenir cap paraula ni dolenta ni crítica cap als seus jugadors. Va ser com molt corporativista, no? En altres rodes de premsa, potser, doncs, ha deixat en alguna, però potser serà segon de Mourinho. I això potser fa que les coses... que sàpiga més coses del que tots sabem, no?
0: Mm.
4: O sigui, de jugadors que no continuen, de fitxatges, de... Clar. Perquè Mourinho suposo que arribarà a aquest vestidor i dirà totes aquestes persones que filtren, que parlen i que insulten a l'entrenador i que no li donen autoritat, van fora.
0: Doncs ara en parlarem del Madrid. Sí que voldria també preguntar-vos per el que considereu vosaltres que és la peça clau en aquest Barça. Perquè, clar, depèn des de quin punt de vista tu miris, hi ha qui apunta Hansi Flick i hi ha qui apunta Lamine Yamal.
3: Home, jo em quedo amb un altre jugador que no el servei. Jo, per mi, el jugador fonamental del Barça és el Pedri. Si el Pedri funciona, la resta funciona. El Lamin no li discuteixo la seva qualitat, però si no li arriben pilotes, per molt bon jugador que sigui, no podrà definir mai. Jo, per mi, l'ànima del Barça és el Pedri i em costa reconèixer-ho encara, perquè no fa un any de la seva incorporació, és l'ex-perico, el Joan Garcia.
0: Home!
3: Que ja li queden 2 mesos per redimir-se d'haver passat el purgatori aquest d'un.
0: A veure, és que és molt fort que hagi de passar un purgatori d'un any perquè el consideris encara un jugador amb plenitud.
3: Ve d'on ve, però jo cada partit que passa me'l faig més meu. Me'l faig més meu.
0: Ahir li va treure una pilota.
3: El Vinícius.
0: El Vinícius?
3: Sí.
0: Que...
3: Però, a més a més, que semblava una paradeta de res, però tu te la mires bé, és com aquella que va treure el camp de l'Espanyol, que va aixecar el braç i va treure
0: sí.
3: El cop de cap aquell amb el Milla o no sé qui era, i la va treure. Vull dir, són aquelles parades, aquells reflexes que només ho veuen els grans porters.
0: Yeah.
3: I fora
4: conya... O sigui, considerades abans de Joan Garcia, jugador del Barça o blaugrana, abans de que l'Espanyol torni a guanyar. Com va la cosa?
3: Bueno, ojalà, perquè això voldria dir que l'Espanyol no guanya cap més partit amb els 3 que queden. Però jo crec que l'Espanyol algun partidet d'aquests guanyarà, perquè els 3 rivals que té pràcticament ja no juguen res. O sigui, Bilbao, Osasuna i Real Sociedad ho tenen tot fet. Per tant, jo crec que l'Espanyol se salvarà.
0: Vinga, després parlarem de l'Espanyol, però sí que m'agradaria comentar algunes coses del Real Madrid. Si haguéssiu d'apuntar un responsable d'aquesta situació actual del Real Madrid, cap a on apunteu?
3: Florentino.
0: També? Sí, Pol?
2: Sí. Jo crec que el fet de carregar-se Xavi Alonso de manera precipitada fa que tot trontolli. I després de la destitució de Xavi Alonso tot ha anat a pitjor i per tant jo crec que Florentino és el que comença a carregar-se una mica la situació, diguéssim.
0: I penseu que Mourinho és la solució o és un pedaç més que continuarà portant a la deriva a aquest club una temporada més? Com ho veu?
4: El que necessita el Madrid ara mateix és Soroll i jo crec que és el que es buscarà. Sí, el Madrid necessita, o sigui, l'any que ve tindrà un any segurament complicat o tindrà un estiu complicat i el que es buscarà Mourinho és Soroll. Però jo crec que la culpa de tot això és Florentino perquè li ha faltat treure la cara en molts moments, li ha faltat també...
0: Bueno,
4: o sigui, donar
0: a molts és que no l'hem vist donar la cara normalment, eh?
4: Per això, que jo crec que això li ha faltat moltíssim. El model Florentino és un model esgotat, o sigui, és un model on ha de tenir un director esportiu i si ell vol ser president perfecte, però aquest ordeno y mando de Florentino s'ha d'acabar. I després, un altre tema que jo crec que, que en el seu moment va provocar la dimissió de Florentino la primera vegada, no? Que va ser donar manera ampla als jugadors. Ho va fer, en el seu moment ell va dir que els va malcriar, i aquí ha passat el mateix, un vestidor ple d'estrelles, molts egos, pocs resultats, i ara mateix el vestidor mana per sobre de tot, i tenim el cas Mbappé ahir, no? Claríssimament, o sigui...
0: Sí, sí, que cada vegada que obre la boca puja el pa, no?
4: Sí, sí, va, ahir va posar una publicació amb el 2-0. O sigui, no sé si és que era per remuntar, sí, o es pensava que el Madrid jugava al Bernabéu, o no sé.
0: A la Madrid.
3: El que voldria afegir és que estic d'acord amb el que deia el company, no? El Florentino, com va marxar la primera vegada. Però hi ha un detall molt important, i és que d'això el Florentino tenia 20 anys menys, i després va tornar. I el Florentino, el dia que marxi, no sé qui es podrà permetre ser soci de la... president del Madrid. Mm-hmm. Per què? Perquè, si no recordo malament, fa uns 3 o 4 anys va canviar els estatuts del Madrid a l'hora de presentar els avals per assegurar-se pràcticament una presidència vitalícia.
4: Carlos Sainz.
0: Potser sí que quedarà un solar al final.
4: No, Carlos Sainz.
0: Carlos Sainz o Rafa Nadal. Sí. Vamos, bueno, Rafa. Sí.
3: Tota la colla aquesta de madridistes que hi han repartit per tot arreu.
0: Ostres, tu.
3: El Fernando Alonso, també pot ser el Fernando Alonso.
0: Sí. I el Pedrerol.
3: Pedrerol
0: és del
3: Barça. Bueno, no sé. Dicen que són del Barça i no lo són.
0: Ja. Pol, per on creus tu que s'hauria de començar a redreçar el Real Madrid si encara es manté Florentino la presidència i acaba arribant Mourinho? Quin hauria de ser el següent pas?
2: Jo crec que hi haurà una reestructuració de la plantilla, o almenys hi hauria d'haver una reestructuració de la plantilla profunda, no? És a dir, jo crec que Valverde, Tchouaméni, no haurien de seguir pel bé del Madrid, I després, doncs, veurem, perquè Ceballos, Carvajal, tots aquests jugadors acaben contracte, no renovaran, i, per tant, crec que el Madrid haurà de fer una reestructuració important. Veurem si Vinícius o Mbappé continuen, perquè Mbappé s'està borrant completament i Vinícius no està al nivell. Veurem també amb Rodrigo, no?, que surt d'una lesió important, Bellingham... Bueno, crec que el Madrid haurà de prendre decisions doloroses, potser, inclús, i veurem per on va la cosa, però jo crec que el Madrid haurà de vendre molt i de fitxar bastant per almenys poder competir la següent temporada al nivell del Barça, que tot i així dubto que ho faci amb Mourinho o amb qui sigui a la banqueta.
4: Mm-hmm. Jo crec que la manera de solucionar-ho tot és fixar Manolo González a Madrid i a Monchi.
0: Monchi ja està.
4: Bueno, però potser té una clàusula que pot sortir al Madrid.
0: Bueno, dic que ja està, però està amb l'Espanyol, no amb el Madrid,
3: Però és el filial, No oblideu això.
4: Jo ja per això, perquè el Duarte segurament fotria cullerada.
3: Me l'has fotut a huevo, M'has fet un Xavi, Me l'has fotut a huevo, no m'he rematat,
0: Vinga, doncs ja, a mi també m'ho heu posat a punt, perquè precisament l'Espanyol, que acaba de fitxar o informar del fitxatge de Monchi, que em sembla un bon fitxatge. El que no acabo d'entendre, si Monchi va posar com a condició que l'equip no baixés de categoria i encara no estan salvats, és que confien que no baixarà de primera, no?
4: O confia poc.
0: Home, no ho sé.
4: Jo crec que aquí al final és una situació una mica surrealista, no? Perquè, o sigui, això que vols fer, vols il·lusionar o ja estàs pensant a la propera temporada sense acabar aquesta? No sé, jo crec que massa precipitació. Jo crec que l'Espanyol s'equivoca després de la derrota al camp del Sevilla. Jo crec que l'Espanyol havia d'haver fet un moviment a la banqueta.
0: Sí, haurien d'haver canviat a Manolo. Sí?
4: Sí, més que res per un tema de dinàmiques. O sigui, és que jo veig a Manolo González a la banqueta i, i dius, és que en lloc d'aconseguir punts a l'Espanyol li restaran, perquè el veus amb un ànim i amb una sensació de dir aquest home ha perdut el control. I clar, 18 partits és una bogeria.
0: El que es veu, i es veu molt clarament, és en els jugadors, que són com ànim en pena. I quan et passa el que li ha passat a l'Espanyol aquest cap de setmana amb el Sevilla, és, bueno, suposo jo que és molt frustrant, sobretot venint d'on venen, no?
4: Pensa, Carme, que ha sumat a l'Espanyol porta les mateixes jornades sense guanyar que victòries porta el Barça al Camp Nou en Lliga. O sigui, és curiós, eh? O sigui, o millor dir, al Camp Nou o a casa.
3: Sumat 18 victòries. Des que li vau fotre la maledicció allà a principis de gener...
0: Això tu, això va ser tu, perdona.
3: Hòstia, pobre...
4: No, la culpa per tu.
3: Han guanyat 6 punts de 54. Vol dir que si haguéssim portat la mateixa proporció des del principi de la Lliga, el 15 de febrer haguéssim sigut matemàticament de segona.
0: Ja està, eh? Ja està calculat. Sí, està calculat. Si... Bueno, és igual, esperem que sí, que l'Espanyol mantindrà la categoria. Continuarà Manolo González la temporada que ve?
3: Sí. Jo crec que sí. Jo per mi sí.
0: Tu, a veure, una cosa és que tu vulguis que continuï i una altra és que continuï. Sí, clar.
4: No, perquè vol que perdi 10 jornades més.
0: No cal.
3: No farem, em comprometo la temporada que ve a no fer pronòstics sobre l'Espanyol.
0: Ah, bueno. Pol, continuarà...
3: I no m'ho demaneu, eh?
0: Continuarà Manolo González o no a la banqueta de l'Espanyol?
2: No, continuarà i de fet, jo penso, bueno, crec que han sortit algunes informacions de que Bordalàs no seguirà el Getafe, per tant...
0: No em diguis que Bordalàs apunta a l'Espanyol.
2: Bordalàs... Bueno, jo crec que podria ser una opció. Sincerament. I no em sembla tan mal entrenador per l'Espanyol, eh? És a dir, és un...
0: Vols dir?
2: Un entrenador que amb poca cosa et fa molt, no? Estava amb el Getafe en setena posició, amb una de les pitjors plantilles de primera divisió, per tant, bueno, jo crec que és una opció, i és una opció, jo crec que molt vàlida per l'Espanyol.
0: Què us sembla, sí. Miqui i Eduard?
4: Però l'Espanyol, si comencem a repassar una mica els darrers projectes, no ha estat cosa d'entrenador, perquè Vicente Moreno era bon entrenador, i pam, al carrer. Mm. Abelardo, al carrer. A Mané, al carrer. O sigui, estem repassant molts entrenadors que han anat passant.
0: Però has anat molt enrere, eh?
4: Jo crec que... Sí, però és que quan fa que l'Espanyol no té una estabilitat a la banqueta...
0: Des de Clemente.
4: Sí, que l'Espanyol no ha tingut mai aquesta estabilitat. La va tenir amb Lotina i amb Valverde i la cosa no va acabar bé.
2: Mm-hmm. Bueno, aquesta temporada semblava que en Manolo podia ser, però vaja, la segona volta ha estat molt dolenta, no? Però la sensació, vaja, fins la jornada 20 o 25 inclús, semblava que Manolo podia estar aquí molts anys, però vaja.
0: No, sembla que no serà el cas, Pol.
3: No serà el cas.
0: Però vaja, esperem que se salvi l'Espanyol.
3: Ets massa bona, Carme.
0: Home, és que a mi m'agradaria tenir l'Espanyol també en aquesta categoria. Igual que el Girona, escolta, que avui juguen
3: no,
0: a les 9...
3: Sí, el Girona és un dels nostres.
0: Home, també. El Girona juga avui un partit que si el guanya, que no sé si el Rayo estarà per la labor... allò de que vagi una mica despistat perquè està pensant a la final, si sumés 3 punts al Girona avui, això li permetria treure una mica el cap. Com veieu el partit? Aquest últim partit molt ràpid, que estem en l'últim minut. Vinga.
3: Jo crec que guanyarà el Girona 1-2.
0: A veure, tu dius que guanya el Girona, Eduard?
3: Jo guanyarà el Girona 1-2.
0: 1-2, vinga, pronòstic. Miqui.
4: Guanya 0-1 al Girona i... Serà un dia molt emotiu per Mitchell, que jo crec que també serà dels seus darrers partits al Girona.
0: De veritat, sí? També s'acaba?
4: Sí, jo crec que acabarà la temporada. Sí, perquè jo crec que ja ha tancat un cicle.
3: I què millor que l'acabi allà on va començar, al Camp del Rayo.
0: Home, però no és l'últim partit.
3: No, però...
4: No, però que la salvació sí.
3: L'última visita que va entrar al Girona, al Camp del Rayo.
0: Okay. Val, perfecte.
2: Jo crec que Mitchell... També serà l'última temporada del Girona i crec que l'Ajax serà el seu destí.
0: Ah, sí?
2: I avui crec que el Girona va entrar al Camp del Rayo, que no em semblaria un mal resultat, tenint en compte que venen amb aquest amb aquest gran moment de forma, no?, de classificar-se per la final de la conferència.
4: Mitchell neerlandès serà a partir d'ara, no?
0: Mitchell?
4: Jo de Mitchell català.
0: Serà què?
4: Mitchell neerlandès.
0: Ah, neerlandès.
4: Sí, ara neerlandès. Ara a partir d'ara prendrà holandès en dos dies.
0: Ara prendrà, sí, el català l'ha pres allò, en express, i ara farà un express en holandès. Molt bé, senyors, doncs marxem amb aquesta celebració perquè estem a minuts de que comenci aquesta rua, que no, en la qual no hi participarem perquè estem aquí i tenim les nostres obligacions. Per tant, gràcies, un dilluns més. Ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta, d'acord? Que vagi,
3: vinga,
0: molt bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
3: Adéu, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.
3: Cinc de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats, anem amb la informació de servei, saludem a Roger Serra des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda, Roger.
4: Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs aquesta va parlar d'aturades més o menys habituals, res de l'altre món, però sí que hi ha aturades bàsicament en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, és cert que hi ha arreu, parell de quilòmetres de lentitud i d'aturades a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès i en sentit sud. De les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, ens quedem amb l'autopista B23. Retencions d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona per enllaçar amb aquesta Diagonal o amb la Ronda de Dalt de Barcelona. I de l'extrem nord ens quedem amb l'autopista C33, uns 2-3 quilòmetres també de lentitud i d'aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, Roger. Bona tarda.
5: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
6: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
7: Ràdio Municipal de Terrassa.
8: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
10: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
13: Ràdio Castellà.
14: Bona tarda, l'Ajuntament

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo la portava al tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquell carrer Joan... ¿Cómo es diu aquel carrer? Esta carrer de la Creu, darrera. Sí, tenia un bar ahí, entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar para que, sobretot para que gent no tingués esa sensació, el Rubio, el negre, el blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per a fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent... Tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, Jou, tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit, o sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja precisament abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo de petita sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment de, el clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical perquè jo feia això, jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, com, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va ser al principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà

0: Sí. Desde Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sea que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià, i hi ha gent aquest predicador, se van... No, vaja, és que aneu a morir, perquè hi ha gent que ha mort, se robaran... O sea que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Doncs, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por, però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me crec que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquesta sensació.
1: Però tu tenies por?
0: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
1: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
0: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havíem vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, sí, que porten així, tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els ja, contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, lo donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
1: Com si fos un campament.
0: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, on que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
1: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sé quants dies o setmanes o mesos.
0: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estàvem amb Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes así de construcció, no?, de ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sea, que va arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, o sea que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, però tot ha recorregut, jo crec que va durar uns 3 anys.
1: Uns 3 anys.
0: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
1: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
0: 2000, sí.
1: L'any 2000.
0: Sí.
1: I com hi arribes i on?
0: Jo vaig agafar... com es diu, pastera?
1: Sí.
0: O cayuco, sí. Vaig arribar...
1: Ho entenem a... de totes les maneres, eh?
0: Val. Val. Sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no?, però van ficar 48 i la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segurs i passar algo, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que conduïa això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS,

0: ese motor benzina, te fican tot allà dintre. Jo no sabia nadar, perquè jo me acuerdo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
1: Avui estàs més fort.
0: Sí, era el tio em va agafar així, mai havia vist el mar, perquè no sé nadar, doncs em va agafar, digo, bueno, i setmanes abans havia mort un grup nosaltres, perquè van sortir de Tànger, el mateix noi va agafar un Zodiac al motor, quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Doncs el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven, sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la Porto van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Doncs nosaltres amb això ja teníem por igualment. O sea que...
1: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
0: Sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars. En aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25...
1: I on 26 et va deixar la Zodiac?
0: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujan una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
1: Sí.
0: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant el Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
1: Un ferri.
0: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar a salvament marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel momento, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me acuerdo de la primera palabra que va a sentir en español. Amigo, tranquilo, Spain. Y hablaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que te pots imaginar. I en aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però en el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc a poc.
1: I quan arribes a Catalunya?
0: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registra, fan un control a la Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava 100 dòlars o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i de Algeciras a la Màlaga. I des de Màlaga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí, sí, i va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, Plaça Catalunya.
1: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
0: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no puede ser, porque vas a ver muchas negras africanas y en bolsas y tal, y digo, ¿cómo vivís aquí? Porque yo tenía una imaginación, ¿no? Que arriba, yo qué sé, un albergue o un no sé qué, y veo que no.
1: A la plaza.
0: A la Plaza Cataluña. Veían allí como una acampada que fallaba en su bolsa, dormíamos en el banks que había en Plaza Cataluña, y la tarde van a agafar unos cartrons y van a dormir, y cuando plujaba, andaban al metro para afecarnos a dormir allá. Sí, sí.
1: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. has de començar a treballar, sí. no?
0: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar cot anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, si te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això. Aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va atendre aquest... Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè podia tenir la... permiso de treball i de residència durant un any.
1: Vas treballar a Televisió Espanyola,
0: sí.
1: a la cuina.
0: A la cuina, sí, va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
1: I quines feines més has fet?
0: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alta Rendiment aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
0: També va treballar durant 2 anys allà i volia anar canviant, no? Perquè havia avançar i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vaig canviar. I va començar a estudiar a foment de treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè sí. tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Òscar i Norma, que era l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en els tancs treballant.
1: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
0: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic, la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstàncies, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim a un lloc, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscir un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré que gent que venim de fora que no imposem ni exigim, perquè si algú obre la porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
1: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
0: sí,
1: no? I instituts.
0: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que per mi és, entre tot podem enriquir la cultura, no? Perquè jo si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, té la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no ve a suportar, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, eh? Perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
1: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
0: Ara vull recomanaria que quedés a Ghana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, un que trobes tot, perquè si no tenen aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a Ghana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. I en aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de Ghana, la diré que se quedés en Ghana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en Ghana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces, jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
1: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
0: Ara mateix, intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus xarxa a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
1: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I molta sort.
0: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: L'economia de la Conca del Ripoll tanca el 2025 amb estabilitat. Ho fa amb una bona expectativa dels empresaris i amb un bon comportament a tots els sectors productius, fet que es tradueix en un manteniment notable de l'ocupació. Ho diu l'enquesta de clima de confiança empresarial que organitza el CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris, conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca i el Centre Metal·lúrgic. Ens en porta més detalls la Mireia Sans.
1: Doncs volem abordar en detall totes aquestes xifres, totes aquestes dades d'aquesta enquesta de clima de confiança empresarial. Parlant aquesta hora amb el secretari tècnic del CIESC, amb el Josep Milà. Josep, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Comencem parlant d'una estabilitat, no?, en el darrer trimestre de 2025. Parlar d'estabilitat és parlar d'una bona notícia?
2: Doncs sí, perquè és una estabilitat, però més aviat amb uns símptomes bastant positius del ritme de l'activitat en general, tant a comerç com a la resta de serveis, com a la construcció, la indústria. O sigui que el quart trimestre vam acabar l'any amb un bon comportament de l'activitat econòmica a tots els sectors, i això està doncs ratificat amb aquesta enquesta que preguntem la valoració un cop passat aquest trimestre. Per tant, no és que sigui una expectativa, sinó una constatació de que els darrers mesos es va mantenir un ritme positiu i estabilitat, però a l'alça, com si diguéssim, durant els darrers mesos de l'any passat.
1: Uh-huh. Per tant, bones perspectives, bones dades. En tots els sectors per igual o hi ha alguns sectors que presenten un comportament diferent?
2: No, és el que et deia, que és de les vegades on hi ha un comportament bastant general, i vull destacar aquí, per exemple, doncs el comerç, que d'acord que és el darrer trimestre i per tant hi ha l'expectativa i la valoració de la campanya com s'inicia de la nadalenca, per exemple, però també la construcció, que manté el ritme també bo durant els mesos passats, i la indústria també últimament també està tenint un bon comportament, la resta de serveis, que normalment ja és un dels motors, perquè són tots els serveis, tant a les persones com a la resta de l'activitat, empreses. Per tant, és bastant transversal, és bastant de tots els sectors que han valorat que el darrer trimestre van mantenir l'activitat i fins i tot, com et deia, en alguns casos va anar a l'alça.
1: Uh-huh. De fet, clar, quan parlem d'estabilitat hem de tenir en compte, suposo, d'on som, no? És a dir, una estabilitat en un context negatiu ens portaria dades més complexes, però una estabilitat en mesos de creixement, no?, ens portaria bones xifres. Entenc que aquí anem més al que valoreu, no?
2: Exacte, que les respostes d'estabilitat passin del 56%, venint, com dius tu, d'uns mesos que ja havia anat fent un bon comportament econòmic, un bon dinamisme. Doncs per tant és positiu de mantenir, com dius, aquest dinamisme. Però a banda d'això també destaquem doncs que les respostes a l'alça arriben a gairebé el 26%. Per tant, a part de l'estabilitat, també hi ha doncs en alguns casos una tendència que el creixement de, com et deia, dels diferents sectors, i en aquest sentit és estable però amb símptomes de creixement, i això és un bon tancament de l'any passat, sens dubte.
1: Pel que fa a l'ocupació, que entenc que també és un factor important, no? Què diuen respecte a l'ocupació i el manteniment de llocs de treball des dels empresaris?
2: Durant el trimestre darrer de l'any passat també les respostes a l'alça van augmentar. Per tant, hi ha manteniment de les plantilles, manteniment, estabilitat dels llocs de treball, però també en alguns casos fins i tot un increment de llocs de treball. Per tant, en línia amb el que et deia abans, també el nombre d'ocupats manté aquesta estabilitat, i en alguns casos on hi ha hagut més dinamisme fins i tot amb algun increment de plantilles. Això és el que també ens han comentat un cop vista la valoració i l'evolució dels darrers mesos de l'any passat.
1: Mm-hmm. Durant un temps concret ens vam estar fixant molt en els preus, no?, en les expectatives, sí, respecte als preus. Com tenim aquesta situació?
2: Aquí faré dues matisacions. La dels darrers mesos de l'any, et diria que es manté la moderació, per tant no hi ha canvis substancials dels preus de compres a proveïdors, però el segon apunt, per dir-ho d'alguna manera, és que les expectatives per aquests primers mesos de l'any 2026 hi ha una certa repunt a l'alça. Per tant, et diria que s'han mantingut bé els preus, però les respostes sobre indicadors de com aniran aquests mesos de l'any 26 sembla que hi ha perspectives de que pugui haver un cert augment de preus de productes de primeres matèries i de la resta de productes que es compren a proveïdors per poder fer la producció. Llavors, diria moderació de moment, però hi ha unes respostes una mica prudents en general de com aniran aquests primers mesos de l'any en curs, i amb el tema preus que em preguntes, doncs també una mica l'expectativa de que no hi hagi un cert repunt. No està confirmat, però sí que t'haig d'explicar, doncs, això, no? Que hi ha una certa com a expectativa de que poguessin repuntar a l'alça una mica els preus.
1: I per què? Quin context podria portar aquest increment de preus? Estem parlant dels aranzels, Estats Units, etc. Per on creus que pot anar?
2: Jo crec que és una mica més un tema de prudència i d'expectativa de que, per exemple, no surtin amb nous aranzels o altres canvis que de moment desconeixem a nivell concret, perquè això es forma part de l'àmbit aquest que sempre parlem més geopolític i que d'un dia per l'altre pot haver-hi una sotregada, però que després també es canvia, i per tant és més de l'expectativa de veure què passarà i de prudència davant el desconeixement real de que hi hagi canvis i impactes. És més aquest tema prudent, com diem a la nota de premsa, que no pas un fet real. Però com que ens surt, doncs, aquesta visió una mica d'estar a l'aguait i d'estar a l'expectativa de que podria ser que hi hagués és una revisió d'aranzels i que poguessin tornar a pujar, però que no està confirmat, doncs per això les respostes són prudents en aquest sentit i apunten aquesta possibilitat de que hi hagués un cert increment de preus, però que això no vol dir ni que s'hagin de traslladar al consumidor ni que realment siguin efectius. O sigui que és més una expectativa de com anirà el primer trimestre d'enguany.
1: Clar, entenc aquesta clima de conjuntura que estem mirant ara, aquesta enquesta, ens permet fer tancament de 2025, no? Perquè estem parlant del darrer trimestre de 2025. Sí. En general, amb totes aquestes dades, Josep, com diries que ha estat el 2025 o quina ha estat la percepció que en tenia l'empresari, no? Respecte a com havia de ser aquest 2025?
2: Doncs, per l'àmbit aquest dels 14 municipis que estudiem aquesta enquesta, et diria que el 25, i una mica com passa ara al començament del 26, va començar amb una certa prudència i una mica amb una estabilitat a l'aguait, per dir-ho d'alguna manera, i que l'evolució ha anat en positiu, s'ha anat confirmant l'estabilitat, no pas un retrocés en general, i que s'ha acabat l'any amb una moderació, però sí que en símptomes d'activitat en creixement. Per tant, et diria que ha estat un bon any 25, a mesura que anava avançant l'any, s'ha anat confirmant l'activitat, s'ha anat mantenint els llocs de treball, com et deia, doncs s'ha confirmat també en alguns casos l'alça dels ritmes de la marxa dels negocis, i s'ha acabat l'any doncs amb aquest bon regust de dir, home, s'ha mantingut bé l'activitat en general, i en alguns casos fins i tot hem pogut augmentar xifra de negocis, amb el qual l'any 25 ha estat força positiu.
1: Pel que fa al 2026, aquestes perspectives d'aquest inici de 2026, com les destacaries o què n'explicaries?
2: Aquí destacaríem, perquè de fet això és una valoració una mica a partir de l'enquesta, però que llavors fem conjuntament amb els patrocinadors, que com saps són l'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic. Llavors, una mica el 26 el que veiem és que com que l'evolució de les exportacions també es manté estable, com que és bastant normal que al començament de l'any hi hagi aquesta expectativa més prudent i hi hagi doncs aquests indicadors, doncs de dir, una mica s'han d'anar seguint alguns temes com és l'evolució dels preus, però en canvi la previsió de manteniment de llocs de treball, d'expectatives d'ocupació, etc., són positives. En general diria que ha de ser un any 26 una mica com el 25, és a dir, començar amb estabilitat, amb una certa prudència per anar seguint tots aquests indicadors, fins i tot a nivell internacional, evidentment, però que pensem que conforme vagi avançant l'any, si no hi ha impactes molt grans negatius, doncs es pugui mantenir l'activitat com el 25 i per tant puguem també dir això, no? Que va, arrenquem de manera estable i prudent, però que progressivament es va confirmant doncs, que es mantenen uns bons indicadors. Amb una, sempre tenint en compte el context, perquè si t'hi fixes en aquesta enquesta fem la pregunta aquella que fem una vegada a l'any de quins factors limiten l'activitat i tornem a repetir el que hem anat dient els darrers anys. Aquests factors que limiten l'activitat n'hi ha dos que són conjunt, són producte, perdó, del conjunt del mercat, de la dinàmica general del mercat, que són l'augment de la competència, que evidentment cada vegada és més agressiva i afecta més l'activitat. La debilitat de la demanda també és un tema que sempre preocupa perquè la demanda no sigui feble. Però, dit a part del tema mercat, llavors hi ha el tema de la manca de mà d'obra qualificada, que és el tercer factor que diem que preocupa i que limita l'activitat. I, per tant, tots aquests factors també s'han de tenir en compte en aquest context de com anirà l'activitat econòmica durant l'any. Però, dit això, en principi, doncs, esperem estabilitat i que conforme avanci l'any puguem anar gestionant aquesta estabilitat positivament, que la inversió es mantingui, que les exportacions, com s'apunta aquí, també es mantinguin estables, i això al llarg de l'any serà també amb un resultat d'anar a un cert creixement com l'any passat.
1: Josep Milà, secretari tècnic del CIES, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Ignasi i recomano la cançó de Smooth Criminal de Michael Jackson, perquè l'altre dia vaig anar a veure la pel·li amb els amics i des d'aleshores no he parat d'escoltar-la. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
1: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
3: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
5: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: El bon policia arriba al Prat de Llobregat de la mà d'Arnau Puig i Ricard Ferrer. L'obra, un clàssic de Santiago Rusiñol, que va estrenar-se fa 120 anys, continua sent vigent. Marxem fins al Prat Ràdio per parlar-ne. Víctor Asensio, bona tarda.
1: Bona tarda. El bon policia narra la història d'en Josep i l'Anton, dos amics que viuen junts i comparteixen les seves preocupacions. D'una banda, en Josep és un policia que empatitza amb les persones que ha de detenir i a qui sovint deixa lliures. L'Anton és un sabater que cria uns fills que no sap si són seus. Tot plegat en una comèdia àcida que va escriure el dramaturg i artista polifacètic barceloní l'any 1905. Saludem l'Anton, o l'home que li dona vida, almenys, l'Arnau Puig. Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: El 2021 vau estrenar aquesta obra, El Maldà. Ara, 5 anys després, recupereu la peça, però l'adapteu a un escenari diferent, que és, en aquest cas, l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, en el marc del Primavera de Llibres i Lletres. Per què decidiu tornar a interpretar El bon policia?
2: Doncs és una ocasió que ens brinden des del Cèntric de fer El bon policia per mostrar l'obra de l'autor, de Santiago Rusiñol, que és un artista total, un pintor, un escriptor, un dramaturg, un home que moltes vegades quan el llegim, llegim només les seves obres més importants, com L'auca del senyor Esteve o L'alegria que passa, i aquesta obra, que és una miqueta menor, perquè en el seu dia va ser bastant polèmica, doncs normalment no es llegeix. I és una manera, en comptes d'agafar-la de la biblioteca o que ens l'expliquin, de veure teatre, és una manera fantàstica.
1: Mm-hmm. L'obra original tracta temes com l'arbitrarietat de la justícia, potser l'abús policial també en podríem parlar, però també aquesta relació familiar entre dos homes, que es pot llegir de moltes maneres i que en aquella època imagino que encara seria més polèmica. De fet, quan es va estrenar al Teatre Romea ara fa 120 anys, va ser un fracàs en comparació amb altres, no?
2: Sí, sí, va ser un fracàs absolut perquè tocava temes que no agradaven massa. Era una època en què hi havia bombes anarquistes pels carrers de Barcelona i un dels episodis que expliquem a l'obra, per exemple, és que el Josep, aquest policia una miqueta sapastre, va detenir un anarquista, un revolucionari, de fet és un intel·lectual també, a casa seva i acaba fent-se amic. Acaba fent-se amic d'aquest revolucionari. I això no va agradar gens en aquella època. I com tu mateix has dit, que dos homes convisquin junts, criant uns fills d'un d'ells, doncs, i a veure, es dedueix que són una parella d'homes, una parella homosexual, doncs tampoc va sentar massa bé. Nosaltres considerem, això rebuscant, que és de les primeres obres on es parla d'aquest tema a obres de teatre de catalanes.
1: Mhm. Vosaltres, quan la poseu en escena, en canvi, vau aconseguir en el seu moment molt d'èxit, teníeu gairebé sempre penjat, no?, entre les exaurides allà al Maldà.
2: Sí.
1: Per què creus que avui en dia sí que aquesta obra, tractant els mateixos temes, és potser més actual fins i tot que en aquell moment?
2: A veure, l'obra funciona perquè té molts jocs de paraules, està molt ben escrita, és molt àgil i molt divertida, però suposo que parlar de l'arbitrarietat de la justícia, és a dir, dels prejudicis que tenen tant els jutges com els policies respecte a les persones, els possibles delinqüents, els possibles criminals, doncs està de molta actualitat també, clar. I després que, clar, ara veiem una parella d'homes convivint d'una manera diferent i també ens pot agradar les petites desavinences que tenen aquesta parella tan particular.
1: Amb en Ricard Ferrer feu aquesta vida de parella, una miqueta estranya per l'època, però tampoc deixeu en cap moment clar, durant la posada en escena, que siguin una parella homosexual, però sí que es dedueix, no?
2: Jo crec que sí que es dedueix, però cadascú ho deixem bastant obert a la interpretació. Passa que Rusiñol hi posa algunes coses que feien riure en aquella època, com per exemple, en un moment un d'ells dos té gana i l'altre li pregunta què vols, melindros. I clar, això doncs, en aquella època doncs, era una broma molt forta, no? Perquè era una manera d'insinuar moltes coses.
1: Notacions més sexuals, potser, no?
2: Exacte, sí. Però nosaltres ho deixem bastant obert, de fet, no diem mai la paraula homosexual ni res, i a més, no, fins al final no tenim alguna mostra d'afecte. Però ho deixem bastant obert, sí. De fet, pensem diferent, el Ricard i jo, a vegades, sobre la relació, i això és bo. Vull dir, pensem diferent sobre quin tipus de relació tenen.
1: I el fet de que sigui una obra escrita fa 120 anys, o 121, de fet, fa que aquest humor i aquests jocs de paraules potser en algun moment les heu hagut d'adaptar per fer-ho més actual o funcionen igualment?
2: Hi ha bromes que funcionen igualment, jocs de paraules, i hi ha altres que no fan, no tenen sentit, no tenen gràcia, i els hem tret directament. I, de fet, n'hi ha alguns que els hem afegit, perquè, clar, nosaltres també hem adaptat l'obra en un context determinat. De fet, ho vam fer durant la pandèmia, durant que estàvem confinats anàvem adaptant aquesta obra i anàvem afegint, per ser, fins i tot encara queda alguna broma sobre la pandèmia. Hi ha una broma molt subtil, però encara en queda alguna. I sí, sí. Però vull dir que no, si no funcionen, no deixem les bromes, no.
1: Mm-hmm. Més a banda d'adaptar aquesta part, no?, de l'humor i potser d'actualitzar-la en el nostre context, tot i que l'obra passa en el context en què va escriure Rossinyol, sí. També heu adaptat la posada en escena. De tots els personatges que presenta Rossinyol, al final només veiem dos actors allà sobre l'escenari, no? Com sí. Ho feu? Com ho feu per adaptar, doncs, tot aquest elenc de personatges que té l'obra de Rossinyol amb aquesta Bon Policia de Ricard Ferrer i Arnau Puig amb només dos personatges, no només amb dos personatges, perdó, amb només dos actors?
2: L'obra té 20 personatges, nosaltres en fem 11, però, clar, la dificultat està en fer-los amb només dos actors. Llavors sí que has d'anar molt en compte, perquè, clar, els personatges que tots els que faig jo, per exemple, no es poden trobar entre ells, tot i que algun es troba entre ells, eh? També fem alguna broma metateatral. Però llavors has d'anar fent encreuaments de personatges que es puguin trobar a l'escenari. I això és una feina bastant, bastant delicada, però realment, em sap greu dir-ho, però clar, durant la pandèmia teníem la tranquil·litat i el temps de fer-ho pausadament i revisar el que havíem fet el dia anterior, i ens ho vam passar molt bé, la veritat, fent aquest nou puzzle de l'obra, on hi ha vegades personatges que hi hem afegit textos d'altres per enriquir-los, i crec que ens ha quedat una cosa que funciona, com sempre diem amb el Ricard, funciona com un rellotge fins al moment, toco fusta.
1: Potser, clar, ho podíeu treballar tranquil·lament durant la pandèmia, el que és el guió, però a l'hora de la posada en escena, tranquils no podeu estar, perquè no podeu perdre temps amb el tema del canvi de vestuari. Com és tot plegat?
2: Uf, és frenètic, és frenètic. Vull dir, nosaltres quan comencem a l'obra són 1:15 de no poder parar de pensar, també xerrar de manera molt ràpida, però també de pensar, ara que entraré per aquí, he de tocar aquest element, he de girar aquesta peça, he de sortir, m'he de posar aquesta perruca. És bastant frenètic, la veritat. Acabem bastant esgotats, sí, sí, sí, sí.
1: I clar, de fer-ho al Maldà, que al final és una sala relativament petita, sí. A la mateixa línia totes les cadires, a fer-ho amb una sala com l'auditori molt més grossa, on tens el públic força apartat. És igual, és el mateix, la posada en escena?
2: A veure, portem 5 anys girant aquesta obra per tot Catalunya. Hem fet 160 funcions i hem visitat molts tipus de teatre, petitíssims, immensos, i ens anem adaptant. L'actor adapta a la projecció de la veu, adapta a la gesticulació, i sí que és veritat que els teatres on el públic està una miqueta lluny ens costa una miqueta més, perquè bueno, has de projectar una mica més, però sempre acaba funcionant l'obra. La veritat és que tan amunt com l'auditori del Cèntric, no sé si n'hem tingut pas cap, però creiem que ho podrem fer, la veritat. Sí, estem amb ganes. Jo els aviso a la companyia, dic, escolteu, que això és molt gran, l'auditori. Ho haurem de fer molt, molt fort.
1: I després d'aquests 5 anys de gira, la obra segueix sent la mateixa, ha anat canviant. Teniu el mateix feeling que teníeu al principi, almenys quan jo la vaig poder veure al Maldà, teníeu aquest contacte, no?, que era meravellós. T'ho imaginaves, realment. Encara continua això, aquesta química?
2: Jo recordo el Maldà fer les funcions encara amb molta por. Molta por d'equivocar-me del text, perquè es fa molt ràpid, és molt trepidant. I, clar, són 5 anys que, bueno, saps que a vegades el text a vegades se'n pot anar, però que ja ho arreglarem, vull dir, ja ho trobarem. El Ricard és una persona que em dona molta confiança en escena, ens donem molta confiança, i tenim una cosa molt clara, que és que, passi el que passi, hem de jugar. Hem de jugar, vull dir, s'espatllin les coses, caigui alguna cosa, caigui un foc. Ho jugarem amb divertit i ens divertirem. I això és una premissa que vam voler deixar clara. I jo crec que ara ens ho passem millor que quan vam estrenar, sí.
1: Que vingui el bon policia al Prat després de 5 anys no vol dir que tu estiguis doncs descansant a casa, que no tinguis res més a fer, que vinguis per passar l'estona. Tu estàs amb molts projectes, explica'ns en què estàs ara mateix, perquè tens obres de teatre, estàs treballant altres projectes.
2: Sí, mira, ara estic de gira amb el bon policia i un espectacle que es diu Allò de l'Iran, que va sobre la vivència personal d'una persona que va sortir de l'Iran. També estic de gira amb l'Estiueig, de Goldoni, i estic assajant una obra que estreno en el Festival Grec, al Teatre Poliorama, que es diu La Truita, amb l'Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes. I als matins estic treballant i a les tardes, doncs, bolos i aquestes coses. Tinc al cap bastantes obres, per tant, el dia abans o dos dies abans de cada funció he de repassar com si fes un examen, he de repassar molt de text. A més, jo sóc una persona que sempre va amb els textos a la motxilla, per si tinc algun momentet repassar una miqueta.
1: Clar, i a més són obres que són de temàtiques molt diferents, èpoques molt diferents, vestuaris diferents. Això no sé si et complica la feina.
2: Bé, quan és d'època, com per exemple l'Estiueig, i que hi ha moltes perruques, això sí que ho complica una miqueta. I després hi ha una cosa molt divertida, que és que clar, totes les obres, has d'anar mirant si en aquesta obra m'haig d'afaitar, si em puc deixar la barba en aquesta, si no tinc temps. Has de fer unes logístiques d'agendes bastant, bastant bèsties, sí.
1: I clar, això també s'ha de sumar a l'assaig. Tu vas assajant contínuament amb els teus companys de repertori, amb altres obres?
2: Sí, jo cada matí estic assajant La Truita i a les tardes doncs, estic assajant les obres que estic en gira per tornar-les a tenir a punt. Sí.
1: I per aquesta última presentació, del Bon Policia al Primer de Llibres i Lletres, com t'arriba tu aquesta comanda i com la vius, el fet que et demanin venir al Prat?
2: Doncs em van escriure des del Cèntric que què em semblaria portar el Santiago Rossinyol a l'auditori i si em faria il·lusió, i jo vaig dir que sí, encantat, em fa molta il·lusió. També és veritat que el Prat sempre em fa molt de respecte, perquè, no sé, és casa teva i amb els amics i els familiars que puguin venir, la gent que creu en tu i que ve a veure't, i em fa molt de respecte sempre actuar al meu poble. Però en el moment de l'escenari hauré d'intentar oblidar-me de tot això i com si fos un poble més. Intentar que la pressió no em vagi a la contra.
1: Doncs Arnau Puig, intèrpret, i no sé si és coescriptor, no sé quin seria el teu càrrec dintre del Bon Policia.
2: Bueno, de fet, soc codirector, perquè ho vam dirigir també amb el Ricard, i coadaptador, perquè el vam adaptar.
1: Doncs, Arnau Puig, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Recordem el Bon Policia dissabte a les 7 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural. Encara hi ha entrades disponibles a 6,50 €, si no vaig errat. Per tant, les podeu aconseguir. Busqueu a través de la plana web de l'Ajuntament, www.elprat.cat, i allà us conduirà directament per la compra d'entrades. Doncs res, esperem que vagi molt bé aquesta posada en escena, que segur que sí, perquè si és tan divertida com quan la vaig veure jo al Maldà, doncs la gent es pixarà de riure, si em permeteu l'expressió, i molta merda.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
0: Fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Hem obert una nova setmana. Demà continuarem amb la versió i els continguts de dimarts. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
5: Bon dia a tutti. Doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
4: Parlant de l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
5: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, tuti, fent spoiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
4: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
5: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera ell mateix al setmanari L'Eco ara fa 100 anys sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
6: He dividido Badalona en distintas zonas, con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ellas se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio y cómodo a un puerto.
4: Res a veure, pel que entenc, amb el Plaçar de Barcelona.
5: Res, totalment res. El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la Ciutat del Mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
6: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
5: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tuti, no tot el projecte es va fer realitat anys després.
4: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
5: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
6: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
4: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
5: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926. Avui fa 100 anys.
6: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal, nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
5: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
4: Segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no, Jordi?
5: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
6: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tramvía embistió a un auto frente a la calle del templo, resultando el auto con serios desperfectos.
5: Los frenos como de costumbre. Quedem-nos amb la frase.
4: Això, Rodalies.
5: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient:
6: coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
4: A Montgat, ¿no?
5: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
6: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse indudablemente una posible catástrofe.
5: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
4: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
5: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'Eco, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'Eco va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
6: La importància industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
5: L'Eco demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
6: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, y el resto de bomberos.
5: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'Eco, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
4: Aquests Això podria ser ben bé Francesc Layret, ara?
5: Ara mateix, sí. O a Fons 13 de Sant Roc,
4: també,
5: per exemple.
4: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això m'ha escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
5: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'Eco.
6: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó. Y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
5: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.

0: La bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
1: El Eco de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
2: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
1: I l'article de l'Eco de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
2: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
0: D'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
1: Exactament.
0: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyador.
1: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyador i el que era la carretera Madrid a França. Segons explica l'Eco, el projecte era d'una nova escola modèlica.
2: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
1: Efectivament, com molts heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyador el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
2: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
1: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després a Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.
0: I el 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
1: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona-Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. El Eco va fer ressò de la notícia.
2: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 años, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
0: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
1: Sí, tot sovint parlem aquí, tot i de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venent aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
2: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5 de nuestra ciudad.
1: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
2: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
0: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere. Això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
1: Sí, tot i l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
2: a consecuencia

0: secuencia de caricias que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40, las cuales presentaban diversas contusiones.
1: Sense comentaris, no cal dir res més. Les agressions dels marits a les seves dones, l'Eco les qualificava de carícies. No va ser l'única notícia de maltractaments que va sortir a l'Eco el 17 d'abril de 1926. N'hi va haver una altra, escoltem.
0: Mercedes Codina ha denunciado a la policía a su esposo Francisco Albiol, acusándole de maltratarle de palabra y obra. La denuncia ha sido trasladada al juez.
1: Cal lluar la valentia d'aquesta dona que el 1926 ja va denunciar el seu marit per violència de gènere.
2: Jordi, acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
1: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos, així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenatge a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
0: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la una del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
1: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
2: Però cal reflexionar, amb com ha canviat el vocabulari.
1: Sí.
2: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
1: la tercera edat,
2: el que... Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, allò de les carícies m'ha deixat...
1: Boca badada
2: i garratibada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
1: bé. Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui al nostre mirador parlem de dansa, d'equilibri, de ritme, de cultura. La nostra convidada és ballarina, és coreògrafa, pedagoga i va fundar l'any 1981 l'Escola de Dansa Ritmes de Badalona. Ha estat reconeguda recentment amb una guinagüeta aquest any al Teatre Zorrilla. I una curiositat, també va ser Bombolla Freixenet. Maite Vicente,
2: sí.
1: Què tal, bon dia?
2: Molt bé, bon dia.
1: Mira si en sabem, de tant, coses, sí, Bombolla sí. Freixenet, quin any va ser?
2: Ostres, doncs no me'n recordo, crec que tenia 17 o 18 anys. Eren dels primers anuncis de Freixenet i realment ballava el Gene Kelly, va ser un anunci molt bonic.
1: Recordes amb qui més comparties anuncis?
2: Bueno, amb bastantes ballarines. Sí. Anàvem totes durades de dalt a baix, que ens va durar la purpurina no sé quant de temps. Però bueno, era molt joveneta jo i vam fer com una petita audició i bueno, va estar molt xulo, la veritat, va ser una experiència única.
1: Doncs de seguida coneixem més coses de la Maite Vicetti, però ja sabeu que aquí al Mirador sempre ens agrada doncs, que els nostres convidats ens proposin música que al final té algun significat també per ells i elles, i la Maite Vicetti ens proposava aquest Neme Qui Te Pa.

0: perdu.
1: Perquè aquest tema, que clar, ens passaríem estona escoltant-lo, sí, perquè és tan bonic.
2: És molt bonic. És que jo l'he ballat, aquesta música, amb un coreògraf, amb l'Àlvaro de la Penya, que ens va muntar una petita pesadors, i sempre em porta com un lloc molt, molt profund meu, no? És com que li tinc una estima especial.
1: En el món de la dansa, què és més important, el ritme o l'equilibri?
2: Jo crec que les dues coses, tot és important. L'equilibri és l'emoció, és l'exigència. Una cosa sense l'altra no poden fluir.
1: És un món, ara ho deies, molt exigent, i de fet tan exigent que són pocs i poques, no? Les persones que arriben a tenir un paper, diguéssim, destacat, no? Què cal per ser ballarí o ballarina? Molta perseverança, sobretot?
2: Sobretot sentir molt la dansa, o sigui, és com una passió, és algo que... Pensa que has de patir molt perquè és molt exigent a nivell físic, tens mals perquè quan portes puntes fa mal als peus, has d'estirar, has de treballar cada dia, el cos es queixa perquè estem fent unes rotacions amb el cos molt exigents i el cos es queixa, i llavors si no realment no t'apassiona ballar, això no aguantes.
1: Ballet, flamenc, dansa contemporània, urbana, no? Què tenen en comú al final tots aquests estils, no? Els has treballat tots?
2: Bueno, sí, l'urbana potser és la que menys he tocat, però, bueno, jo vaig fer l'especialitat en dansa clàssica, però sí que he fet molta dansa contemporània, i a l'institut ens feien fer dansa flamenca com a obligació, no? Al final és una manera d'expressar-te, saps? És algo que...
1: El cos com a expressió.
2: Com a expressió. Això.
1: Com vas començar, Maite, en el món de la dansa? Com recordes els teus inicis?
2: Doncs mira, vaig començar amb 4 anyets, perquè els meus pares m'hi van apuntar, perquè jo sóc molt inquieta, sóc molt, molt mogudeta, bueno, des de petita encara més, i la meva mare hauria pensat, bueno, pues que faci algú que es bellugui aquesta nena. I la veritat que em va com interessar molt i mai he deixat de ballar, mai. Des dels 4 anys, en tinc 62, o sigui que imagina't.
1: I com vas pensar que d'això faré la meva professió?
2: Doncs perquè m'agradava molt, és que jo a l'escola era una persona que m'agradava estudiar, però una persona que tenia necessitat de moure'm, d'un altre tipus d'intel·ligència, no? Que ara potser se'n parla més, però abans no, no? I llavors era com que havies d'estar a l'escola, i tot i que havia anat al Jonfrau, que era una escola molt, molt oberta, doncs semblava que si no eres bon en matemàtiques, en física, en ciències, no sé què, i a mi aquest tema és que no m'interessava gens, no? A mi m'interessava el món del moviment, de l'expressió, de la comunicació, i per mi era... Bueno, era la meva manera de sentir-me més bé, no? Més lliure, més feliç.
1: Creus que la dansa se l'ha reconeguda prou a casa nostra?
2: No. Comencem ara, però no. No, en absolut.
1: Comencem ara. Amb més programació, per exemple, en teatre.
2: Amb més programació, s'està fent més feina, però encara ens falta molt. Jo és que crec que la dansa és tan completa, perquè realment hi ha moviment, hi ha música, hi ha espai, hi ha emoció, i és algo que és molt efímer, no? Perquè tu pots fer una obra d'art i en aquell moment tu balles la mateixa coreografia, però si la balles l'endemà és diferent, perquè tu també estàs diferent. Per tant, és algo que també canvia cada dia, no?
1: T'has format a l'Institut del Teatre de Barcelona. Vas anar a Cuba per fer un curs amb ballarins i ballarines del Ballet de Cuba, no? També un dels més importants. Quin any va ser i com va ser aquesta experiència?
2: Doncs mira, estàvem a l'Institut del Teatre i jo tenia, em sembla que eren 16 anyets, 17, més o menys. És que jo per les dates sóc molt fatal, eh? I llavors teníem mestres cubans a l'escola, llavors va sortir l'oportunitat d'anar a fer un curs en allà. Llavors jo tenia una professora molt bona que es diu Caremia Moreno, que em va dir, usted tiene que venir, bueno, total, que els pares, bueno, vaig anar cap allà. I la veritat que van ser 2-3 setmanes molt intenses, perquè era un festival internacional que feien a nivell mundial de dansa, i llavors alguns alumnes que anàvem, que ens havíem apuntat a aquest curs, teníem el privilegi de poder fer classes amb els primers ballarins cubans, no? I entre elles una era va ser Alicia Alonso.
1: De fet, abans, quan parlàvem una mica de si aquesta és una disciplina prou reconeguda, no? Doncs et demanava a nivell en general, no sé si aquí a Badalona, on realment hi ha força,
2: escola,
1: no?
2: Sí.
1: Escola de dansa i a més de moltes modalitats, creus que hi ha un bon estat de salut de la dansa? La gent com a mínim hi té molt d'interès.
2: La veritat és que sí, que hi ha molt d'alumnat de dansa. Jo crec que és una ciutat molt artística, la veritat. Sí, ho penso.
1: També cada vegada més nois
2: s'interessen
1: per
2: la dansa. Sí, i ara a l'escola en tinc 2, però bueno, encara costa una mica, costa. Però bueno, sí que s'està traient una mica l'estigma de que els nois puguin ballar, només faltaria.
1: Els teus alumnes, què els hi dius quan hi arriben?
2: Home, doncs ara en tinc, la veritat, uns quants que ja han ballat professionalment, i ara justament també tinc un altre alumne que està a l'Albert Hernández, que era ballarí del Ballet Nacional Espanyol, i ara està nominat pels Premis Max com a millor ballarí, millor coreògraf i tal. I aquest noi va començar que tenia molt bon flamenc, era petit, però de clàssic no tenia, o sigui, absolutament res. Uh-huh. Ni un plié, ni un andeor. I llavors, bueno, vam estar un any treballant-lo molt perquè el poguessin accedir a les proves de l'Institut del Teatre, i la veritat és que és una meravella. Llavors, quan els veig, no els dic res, però sento molt orgull i sento molta satisfacció. De vegades, quan els veig, m'emociono. Ara no fa gaire va venir a ballar aquí a Badalona amb la Venidera, i bueno, és algo com que hi ha un bocinet meu, no?, de la meva feina en allà.
1: I solen arribar de molt jovenets, tu dius, jo vaig començar amb 4 anys.
2: Sí, en general sí. El que passa que cada vegada més hi ha gent més gran que li interessa la dansa, que comença més de gran.
1: També com a, potser no amb aquesta visió, no?, més professionalitzadora.
2: No, sinó com algo més terapèutic, més personal.
1: Això t'anava a dir, no? Estem tan avasats a un món tan trepidant, no?, amb tant d'estrès, que saps potser que la dansa ens dona aquest
2: espai de reflexió.
1: Sí, jo crec que és algo que
2: és molt teu, no? És un espai on et pots com connectar amb tu mateix, aprendre't a conèixer-te, no?, també, i crec que necessitem també tenir més espais d'aquests, mm-hmm, perquè el món està complicat.
1: Mm-hmm. Recentment t'han guardonat, abans ho deia, amb aquesta guineueta, eh?
2: Sí.
1: Com has rebut aquest premi?
2: Bueno, doncs molta il·lusió pel reconeixement, la veritat, perquè al final porto 42 anys aquí d'escola, he format moltes persones, que crec que encara que no hagin sigut totes ballarines, ni molt menys, no?, evidentment, han deixat una empremta de la dansa. Mm-hmm. O sigui, totes quan parlo ara que les veig o així, sempre penses, és que la dansa ens ha ajudat molt a seguir en moltes coses a la vida. Mm-hmm. I penso que és una escola de molt aprenentatge.
1: Per tant, allò que un aprèn fent dansa ho pot aplicar després en moltes facetes de la seva vida?
2: Jo sí. Mateixa. Mm-hmm. Jo sóc la meva pròpia jefa, vull dir que, saps? O sigui, que si no sóc exigent a mi mateixa i sóc, bueno, dono aquest impuls, no?, aquesta emoció als meus alumnes, mm-hmm, doncs tampoc no podria viure la meva feina.
1: Quin diries que ha estat el teu lema, no?, en l'àmbit professional, també? Un lema de vida?
2: Bueno, el lema de vida que jo tinc és estar en pau amb mi mateixa. Això per mi és molt important, tenir la meva consciència tranquil·la, de saber que el que estic fent és el correcte, és el millor, i crec que avui en dia aquestes paraules tenen més força, no?, perquè la pau al món també penso
1: que és molt
2: individual necessari. I a nivell mundial. Sí.
1: Com estàs és com balles, també?
2: Sí. Sí. Jo crec que tu veus un ballarí ballant i evidentment els passos són els que són amb una coreografia, però pots percebre la humanitat o l'essència d'aquella persona. Mm-hmm. Perquè el mateix moviment fet per un ballarí o per un altre canvia.
1: Mm-hmm. Maite, ha estat un plaer. Acabem aquesta entrevista tal i com l'hem començat, amb música.
2: Moltes gràcies.
1: Que si vols la presentes tu mateixa, recordes el tema
2: la Traviata.
1: Que ens proposaves, la Traviata de Verdi.
2: És que també la vaig ballar al Liceu i bueno, és una música que també m'arriba com molt...
1: Doncs amb aquest preludi de la Traviata de Verdi, nosaltres seguim amb el Badalona Matí. Fins ara.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A tu.

0: I avui, amb música, acabarem el Badalona Matí i amb una veu que és molt coneguda per tots vosaltres, la Valemma Teixidor. Què tal? Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Tan coneguda?
1: Pensava que parlaves del Michael Jackson.
0: No, com a mínim per nosaltres, com la de Michael Jackson, eh? I tant que sí. I és que el biòpic de Michael Jackson, Michael, que és com s'anomena, sí, eh? Que ja s'ha començat a estrenar en alguns països de la Unió Europea, que a casa nostra encara no, em penso, no? Arribarà ben aviat. Ens ha inspirat, també ha inspirat, sí, Emma Teixidor, per aquesta secció que ja sabeu dediquem a les versions que es fan de cançons. Avui, d'aquesta cançó, en concret.
1: Es tracta de Billie Jean. És una cançó de 1983 publicada a l'àlbum Thriller d'aquest cantant, ballarí i compositor dels Estats Units, considerat una de les figures més influents de la història de la música pop. Sovint també, com tots sabem, doncs és conegut com el rei del pop. El seu nou complet és Michael Jackson, Joseph Jackson, nascut el 29 d'agost de 1958 a Gary, a Indiana, i va morir el 25 de juny de 2009 a Los Angeles. La seva mort va ser causada per una intoxicació aguda amb el medicament anestèsic Propofol, combinat amb altres sedants. El seu metge personal, Conrad Murray, va ser jutjat i condemnat el 2011 per homicidi involuntari perquè li va administrar el medicament de manera inadequada. En tot cas, si vols, ens centrem en aquesta cançó, en Billie Jean. És una producció feta entre Michael Jackson i Quincy Jones, i en els temps que corren, ara es tracta d'una cançó llarguíssima, perquè ara són cançons molt curtetes, es veu.
0: A més, és que hi feia videoclips.
1: Ho feia tot, sí, brutals. Eren pel·lícules gairebé.
0: Fins a 15 minuts l'altre dia,
1: I aquesta cançó dura gairebé, doncs, uns 5 minuts. És una cançó, una de les més famoses de l'àlbum Thriller, que és aquest àlbum més venut de la història. La cançó destaca per una línia de baix icònica, el riff del baix repetitiu, és un dels més famosos del pop i que marca tota la base rítmica de la cançó. El ritme també és minimalista, amb aquesta bateria molt seca i precisa, amb pocs instruments, però molt ben col·locats. Pel que fa a la cançó parla d'una dona anomenada Billie Jean, que afirma que el narrador és el pare del seu fill. El protagonista diu que ella menteix i recorda la famosa frase aquesta de Kid is not my son. I el Michael Jackson explica que va decidir escriure aquesta història inspirada en molts fans que li deien, doncs, que li enviaven cartes i que li proposaven coses vàries, i algunes fins i tot deien que els seus fills eren fills de Michael Jackson, no?
0: I de polèmiques no en va quedar exempt, tampoc en la seva vida privada.
1: I aquesta és la cançó que proposem avui, i aquestes són les versions. La primera és de Chris Cornell. People

0: Doncs mira, aquesta és potser una de les més impressionants. T'he de dir que m'he trobat amb aquesta cançó en versions brutals i superdiferents.
1: És que aquesta no sembla per res.
0: No sembla per res, però és brutal, sí. És una versió de 2007, publicada dins del disc Carry On, és d'estil acústic i grunge, és molt lenta, fosca, gairebé sembla una altra cançó, com deies, i una de les interpretacions més respectades. Canta Chris Cornell, nascut el 1964 i va morir el 2017, va ser un cantant, compositor i guitarrista nord-americà, considerat una de les veus més importants del rock dels 90. Va ser una figura clau dins del moviment grunge. En aquest cas era conegut per aquesta veu potent i expressiva, amb un rang vocal molt ampli. Molts crítics el consideren, Chris Cornell, com una de les millors veus masculines del rock modern, al costat d'artistes com Kurt Cobain o Eddie Vedder. Si vols, ens anem ara a una altra versió, en aquest cas de rock alternatiu. She was more like a beauty
1: queen from a movie scene. Aquesta sí que es reconeix més, eh? L'altra semblava una balada, sí. Pràcticament.
0: Sí. En veurem d'altres, versions bastant peculiars, també. Aquesta versió és del grup Wizard, és, com dèiem, de rock alternatiu, manté aquest ritme original, però amb guitarres molt potents. Wizard és una banda de rock alternatiu nord-americana formada el 1992 i són coneguts per melodies molt enganxoses, guitarres potents i lletres sovint iròniques o també molt personals. El grup es va fundar el 1992, a Los Angeles, a Califòrnia, i el seu estil principal és el rock alternatiu i el power pop. El líder del grup és el cantant i guitarrista River Cuomo, que també escriu la majoria de les cançons. La banda, doncs, va gravar aquesta versió de Michael Jackson, demostrant com aquesta cançó es pot adaptar a estils molt diferents. Wizard també és conegut per tenir una base de fans molt fidel i per fer versions aquestes curioses, com per exemple aquesta. I si vols, ens anem a una altra d'estil folk i acústic. She was more like a beauty queen from a movie
1: scene. Said, "Don't mind me, but do you mean?" Com mola aquesta.
0: Sí, m'agrada, molt bé. És el grup que la interpreta és The Civil Wars, és una versió de 2012 que es publica a Between the Bars. És, com dèiem, un estil folk acústic amb harmonies vocals molt minimalistes. Es tracta d'un duo conegut per aquesta versió minimalista de Billie Jean, cantada gairebé només amb guitarra i dues veus. La seva versió és molt diferent a l'original, com se sent, doncs, és molt lenta, té com una atmosfera així com ben estranya, amb harmonies molt expressives. The Civil Wars va ser un duo nord-americà de musical, conegut per les seves cançons acústiques emotives i amb harmonies vocals molt intenses. El grup estava format per Joy Williams a la veu i John Paul White, veu i guitarra. La seva música es caracteritza per dues veus molt ben combinades, amb instruments acústics, sobretot aquesta guitarra i aquest piano. Els estils, la seva música és íntima i, com deia, minimalista. Van guanyar diversos Grammys el 2012 i, tot i això, doncs, el 2014 es van dissoldre per les tensions personals i professionals entre els dos membres. I si vols, ara ens anem al jazz.
1: Aquesta, si coneguéssim algun dels passos del swing, la podríem ballar.
0: La podríem ballar, i tant. És una versió de Richard Cheese, de 2012, inclosa dins de Black In, Black Tie. És com sentíem una versió jazz i swing, però també és irònica i divertida. Es permet el luxe de fer bromes enmig de la cançó. Transforma, doncs, el Richard Cheese transforma cançons dures en versions elegants i divertides, combina música i humor, té un estil molt reconeixible dins de les versions alternatives. Ell és cantant i humorista, músic nord-americà, conegut per fer aquestes versions, i es dedica, doncs, una mica a la comèdia musical, i ha fet, doncs, aquesta versió en piano i tal, que se'ls escolta riure, convida el públic. Si vols, escoltem a veure si ara hi ha un moment en què participa el públic i tot, fins i tot.

0: some moonwalk.
1: Ja els va motivant,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, els motiva perquè participin, sí,
1: l'actuació. Sí. Vinga, anem ara a una versió punk.
2: Vinga. She was more like a beauty queen from a movie scene. Doncs aquesta versió és del 95, de 1995, són de The Bates, inclòs dins de l'àlbum Pleasure and Pain. És punk, rock ràpid, amb un ritme molt accelerat i també guitarrero. The Bates són una banda de punk rock a Alemanya, molt activa, sobretot als anys 90, coneguda per fer cançons molt ràpides, energètiques i sovint versions punk de temes famosos com aquest. I si vols ens anem a una altra versió, en aquest cas a capella.
1: Vocal, no? Amb recursos també, ara no em surt aquesta gent que fa servir només...
2: Sí, la capella, sí, és capella, sí. És una versió del 92, de 1992, inclosa dins de The Warnings, que és el disc de The Flying Pickets. Com dèiem, és una versió capella, és a dir, tota la música està feta només amb veus, per tant, tot
1: també
2: el que
1: la
2: sentim,
1: melodia,
2: sí, tota la melodia és això, amb la seva veu. Són un grup vocal britànic de música capella, molt popular als 80, conegut per fer aquestes versions famoses utilitzant només la veu. En aquest cas és una versió que escoltem, la línia de baix es fa amb aquestes veus greus, el ritme simula amb percussió vocal, la melodia es manté fidel a l'original i és un bon exemple de com una cançó pop es pot transformar completament sense instruments.
1: Anem a una versió, vinga, Dark Country, a veure com sona això.
2: A veure com sona. She told me her name was Billie Jean. She caused a scene. And every head turned with us a dream to be in the one who will dance on the floor in the round. Doncs vinga, aquesta és una versió de... això,
1: Vice,
2: sí. Dark Studios, sí. És un Dark Country. No és que sigui un artista únic, sinó que és com una producció que s'ha fet especialment per portar les xarxes i per fer-ho servir per pel·lícules o en un ambient cinematogràfic. I en tot cas, si vols, ens anem a la darrera de totes, que en aquest cas et sorprendrà. Va, a veure si et sorprèn. Vinga, escoltem-la. Semblava reina en un món llunyà, sota els neons... Per la cara que fas no te l'esperaves.
1: No.
2: Doncs és una versió de 2014, és un cover de la banda Filferro, és un grup de músic català, originàriament un duet, però que es va transformar en un trio. En aquest cas són coneguts per adaptar grans clàssics del pop-rock universal al català en format acústic. Són populars a YouTube i actuen en directe, també.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, David Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa tres setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Doncs molt bé.
4: Com moltes ha estat gràcies. L'acollida de la botega a Barcelona?
5: Doncs, bon, portem tres setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos aquí a prop.
4: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
5: ens
4: us trobeu?
5: Ens trobem a Eivissa. Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell, i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa, i res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Ja et dic, 12 anys junts.
4: Quants restaurants teniu al Brasil?
5: A Brasil estem amb 10 operacions.
4: 10 operacions. No tots són botega.
5: No tots són botega.
4: Tenim... N'hi ha un que és japonès.
5: Tenim dos japonesos.
4: Dos japonesos.
5: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. I després tenim dos...
4: Amb estrella.
5: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte Bernacca, però serà forneria. Ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
4: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, què és la botega Bernaca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
5: No hi ha pizzas.
4: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
5: No, no hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
4: La pasta eixuta.
5: La pasta eixuta. I la pasta seca de petits productors o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, o... però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella.
4: Des de la cassola, sí.
5: Des de la cassola, perquè no hi ha cuina, és una barreta. O sigui, és una barreta amb quatre fogons, un bullidor de pasta, i
4: no
5: hi havia lloc per emplatar.
4: Però que ho feu igual a Barcelona.
5: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem amb cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parque, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
4: Ja, yeah. No ho fèieu per quedar bé.
5: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho perquè no es pensin que és, és show.
4: Sí.
5: No és això.
4: Hi trobarem la mateixa carta que als restaurants al Brasil, o hi has introduït també producte català?
5: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
4: Pèsols del Maresme?
5: Sí, amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
4: Aquells que no es poden tocar, no?
5: Aquests que no es poden tocar...
4: Quins són?
5: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara i tampoc... crec que no es pot tocar mai, és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I, entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, podem dir que estem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
4: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
5: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
4: Sí que és bo.
5: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botega, perquè, evidentment, hi ha molta gent que el fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un, perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també?
4: Sí.
5: Perfecte, vull dir que estem igual.
4: Sí,
5: aleshores,
4: sí.
5: És aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà.
4: Val.
5: I es menja, hi ha un pòster que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això amb un formatge català.
4: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
5: Aquest mes començarem amb el Golany, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un italo-brasileño, no. No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és un guinya d'on venim, però res més, no?
4: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bona Vista 10? Com l'heu decorat?
5: Bueno, el David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres.
4: Clar.
5: I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
4: De diferents colors? O
5: sí, de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà. La barra és de marbre. Vull dir, tenim molt de marbre. I l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb molta la paret plena de vins, i aquí ens hem anat, ens hem vingut amb un projecte una mica més net, O sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel. Però, bueno, és un restaurant mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots sí. els nostres quadres...
0: Amb fotografies, no?
5: Fotografies també, nostres. Sí. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i, bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco. Ha quedat molt maco, la veritat.
0: Parlaves de vins. La carta de vins també l'has elaborat tu?
5: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això. Uh-huh. I, bueno, i la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara, una mica de la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia. Crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, uh-huh. m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia, amb un perfil més actual, de baixa intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
0: Quins són aquests clàssics italians?
5: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunello de Montalcino.
0: Quan vingui demanaré aigua, doncs.
5: Brunello de Montalcino, els supertoscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, uh-huh. ja, vull dir, molt bo. Però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí uh-huh. a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Uh-huh. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda, també, no?
0: Per ser el... Quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
5: ostres.
0: Heu vist ja per on tira, al barri o no?
5: El barri estem al baix de Gràcia, no?
0: Sí, perquè
5: estem
0: quasi bé sobre de Còrsega,
5: estem,
0: no?
5: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella sí. cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
0: Exacte.
5: Gràcia ens mira nosaltres sí. des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i crec que la gent tenia ganes de...
0: Ha costat, eh?
5: Ostres, ha costat molt. No parlarem d'això, no em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona, Això també em va fer molta
0: Està
5: il·lusió.
0: Molt bé.
5: Em va fer molta il·lusió que em diguessin, no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va... Va vindre una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
0: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio, o així?
5: Hi ha alguna làmpara que
0: pot... Sí?
5: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca, eh?
0: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
5: Val, tranquil·la.
0: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
5: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
0: Per compartir, clar.
5: I després, ara, jo crec que després veurem si realment ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
0: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca. Els trobareu amb ell, amb el Davide, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
5: Això mateix.
0: Gràcies.
5: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé aquest projecte.
5: Molt bé, gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a pels Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament esperem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè hi ha la Lliga, també. Però crec que la rua és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
0: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment, tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, això l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: La meva filla que està allà asseguda.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Seguirem la rua amb la meva filla que està...
3: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
3: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara a aquesta hora Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Numància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas en Berlín, el segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
2: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
7: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
8: Visca el Barça i visca Catalunya.
9: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè hi ha la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
10: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida ahir davant del Real Madrid i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
3: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment al port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
3: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
3: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el Ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
12: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
4: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
3: I pel que fa a la dona

0: Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
1: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. A Bukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
1: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
3: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
3: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
5: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
6: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
3: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: I encara un darrer apunt, Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
7: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
8: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
9: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
7: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
0: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
10: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
11: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
10: Aquesta línia de tren s'afegeix a la societat d'inversions per...

0: controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures. I tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral a Estat-Generalitat, segons la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
1: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
3: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
2: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
3: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcals i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
3: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis al Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i en l'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
2: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
3: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
2: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
6: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa com és per què el festival? I per què fem un festival?
6: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa 2 caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer a l'entorn del Camp de Mar.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic, els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf. per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
9: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
8: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
10: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
8: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions, i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
11: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols, i davant d'un equip així pues no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
8: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vilassana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Fondaglòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
12: Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vilassana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
8: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens de Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
2: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
2: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
5: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
7: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols al 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
8: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
9: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
7: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
6: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
7: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
12: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
6: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
6: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
7: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
6: Tarragona, Ràdio, Laura Casas.
13: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
14: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
6: I en esports, al més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
15: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada, aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, o la B30, també amb una mica més de volum de trànsit, res de l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta hora, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
0: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats. Però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessera dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia, on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornarem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
0: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
0: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a compareixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
13: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Sentíem a la ministra Mònica García. Insistim que estem a l'espera que torni a comparèixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
4: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
14: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
0: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
15: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
16: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
15: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Kashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Kashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, José Luis Trapero.
0: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
17: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
18: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
17: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
19: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
17: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
4: La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i el d'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
0: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb, de l'Etxe Pascual, s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
4: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
0: El nou FM, Guillem Rico.
20: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de l'Etxe Pascual.
21: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, con un representante abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. Esperemos es negociar ya el mesa y ya está.
20: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Tronja Noia, Sergi Lladó.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que seria les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones a l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
23: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
22: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
0: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
25: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
24: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
4: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
26: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
12: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Més enllà de la rua de campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona d'ascens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
3: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
5: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanc i blau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
6: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
5: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
7: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
5: El Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a la Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del playoff. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina, respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que a la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Les històries...

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... No és amb qui passis més temps, sinó amb qui tens els millors records. És possible que alguna de les moltes cançons que sonaran a partir d'ara t'apropin aquests bons records viscuts. I si no és així, posa't en contacte amb el programa i digue'ns quina és la cançó especial per tu que tens desitjos de compartir. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Durant molts anys també vam utilitzar el contestador automàtic.
2: Hola, molt bones. Soc el Quico d'Andorra i a mi m'agradaria escoltar molt una cançó de Dire Straits. Si pot ser, Nothing for Nothing.

0: Money from nothing, és a dir, diners per a res. I realment, a vegades, i en moltes circumstàncies de la vida, els diners no serveixen per a res. Esclar, que tu podries dir, home, però ajuden. Va ser un dels tamarros que els Dire Straits van incloure en el seu àlbum Brothers in Arms, Germans d'Armes, però que també va sortir editat en format single, és a dir, en el format més comercial, el més venut, perquè per als joves era el més baratet i també era la manera de treballar habitualment a la ràdio més còmoda. Corria 1985.
1: Això és Cocodril Club.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si no et vols perdre res, recorda que els últims programes emesos estan a la teva disposició per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, quan passeges, quan condueixes, quan voles. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per exemple, a les plataformes YouTube, iVox.com o Apple trobaràs els últims programes emesos per si t'has despistat, per si t'has dormit, per si vols regalar-los. I participa. Així ho ha fet des d'Olot l'Àngels Dalmau, que ens diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Fas un programa molt xulo. A mi m'agraden moltes de José Luis Perales. Per exemple, Canción de Otoño. M'agradaria compartir-la amb tots els cocos. Doncs aquí la tens.

ens ajuda a portar lo nostre. Perquè es pot disfrutar de la tristesa? Diuen que el cervell el que busca és comprensió. Gràcies per la teva proposta, Àngels Dalmau, d'Olot, que confirma aquesta barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que tenim aquí al Coco. O sigui, Perales ha sonat després dels Dire Straits i abans de Chicago. Perquè des de Sabadell ens escolta i escriu Lluís Domínguez, que diu: hola Albert, t'escolto des de Sabadell, on que sàpigues que tens molts oients fidels de fa molt temps. Alguns perquè jo els vaig recomanar el teu programa. Doncs moltes gràcies a tots els que, si us agrada el programa, el recomaneu als vostres amics, coneguts i familiars. Diu en Lluís: avui he recordat una cançó poc coneguda del grup Chicago, I don't wanna to live without your love. És a dir, no vull viure sense el teu amor. Sonava en una ràdio que teníem posada en un bar d'aquí a Sabadell, un dia que jo em sentia molt ben acompanyat. Els dos bevíem un rom amb Coca-Cola i ens miràvem amb tendresa. I la cançó va posar la resta. Una forta abraçada i segueix així. Una bonica història acompanyada d'una cançó de Chicago del 1988.

lliure. Sense el teu amor. El Chicago de 1988 amb una cançó bastant oblidada en el temps. Jo, i m'imagino que molts de vosaltres, els vam descobrir amb aquest temazo.

Això era de 1971. I jo, inevitablement, el vinculo als autos de xoc. Sonava tan bé, tan potent, en aquells grans altaveus dels autos de xoc. Amb llumetes de colors i l'etcètera de les coses. En aquell temps en què encara no ens deixaven entrar a les discoteques, allò dels autos de xoc era el més semblant. La cançó es deia 25 or 6 to 4, és a dir, 25 or 6 to 4. I la gent feia locubracions. Què voldrà dir? Deu ser un missatge misteriós. Però en realitat és molt més senzill. Només fa referència a l'hora. És a dir, el títol diu falten 25 o 26 minuts per les 4. Bueno, i explicava que difícil és per un autor escriure una cançó a aquelles hores de la matinada. Per escollir el seu nom no es van matar gaire perquè es van formar a Chicago. Bueno, però en principi es deien Chicago Transit Authority, és a dir, Autoritat de Trànsit de Chicago. Van haver de retallar el nom per l'amenaça d'una demanda de la Real Autoritat de Trànsit de Chicago, la CTA, que gestionava trens i autobusos. Ah, però 5 anys més tard, tot i que no era el seu estil, va arribar el seu gran èxit, per sempre. Nom de

Baby, please don't go. Sisplau, no em deixis ara. If you leave me now. La gran balada del grup Chicago. Del 76. L'has ballat alguna vegada de dos en dos? Bueno, si ets habitual de les meves sessions de DJ, segur que sí, perquè sona sovint. I ara, amb el teu permís, si em permets, la meva especial d'avui. Que podria ser aquesta, però aquesta, de moment, només la utilitzem com a introducció

més o menys el 1987 es van juntar per disfrutar, per passar-ho bé, cinc dels més grans de la música. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de la Elo i Tom Petty. I van formar la banda Traveling Wilburys, que va durar poc, que va publicar poques cançons, però que va vendre més de 5 milions de discos. En aquest país segurament aquesta va ser la més coneguda d'ells, tot i que no va ser supervendes. Però sempre ens ha agradat molt. Avui escollim un altre dels Traveling Wilburys. Not Alone Anymore. Sempre deies que tornaries i que al final tornaria corrents a tu. Jo pensava que eres independent i ara veig que no estàs sola. Et veuré a través de la pluja, a través del dolor i la pena. Dol com mai abans. Ja no estàs sola.

0: veu de Roy Orbison per als Traveling Wilburys el 1988. Algú va dir, la música és com l'oxigen. Els dos alimenten la teva ment.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Oh, si està bien con la ràdio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos.
1: Oh, quédate con la ràdio.
0: Queda-t'hi, que aquí no ens estem de res. Mira, mira que entrada, que maco.
3: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Walls, Pren aquest vals. Adaptació musical del poema Pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Poetas en Nueva York, que Leonard Cohen va dedicar a Lorca el 1986. Durant anys, Leonard Cohen es va aixecar abans de l'alba en un monestir zen de Califòrnia. Barrejava el terra, meditava en silenci, aprenia a buidar-se. Havia deixat enrere els escenaris, els aplaudiments i el soroll del món. Creia que el despreniment també era una forma de pau. Aleshores va arribar la notícia. Mentre ell buscava il·luminació, el seu mànager li havia robat gairebé tot. Els estalvis de vida, les cançons, la bellesa tranquil·la que havia imaginat. Aleshores, Leonard Cohen tenia més de 70 anys. A aquesta edat la majoria es retira. Ell va haver de tornar. I no va tornar per nostàlgia ni per glòria. Va tornar perquè no hi havia opció. Va sortir de gira amb el cos cansat, la veu més greu i una elegància austera. Un vestit fosc, barret, una reverència abans de cantar, com si demanés permís. I una cosa inesperada va passar. A cada concert, Cohen no només cantava, confessava sobre l'amor perdut, sobre Déu, sobre el fracàs, sobre la gratitud de continuar viu. El públic va entendre que no estava veient una estrella, sinó un home que havia perdut tot menys la paraula. Aquestes gires, nascudes d'una traïció, es van convertir en les més intenses i profundes de la seva carrera. La despulla ho havia deixat sense diners, però també ho havia deixat sense por. De vegades no toques fons per desaparèixer. De vegades toques fons per cantar més profund que mai.

First We Take Manhattan. La veu prodigiosa de Leonard Cohen del 88. I used to live for music. Vine, nena. Remember me. I brought your groceries in. Junts primer prendrem Manhattan. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. Després anirem cap a Berlín. First we take Manhattan. Then we take Berlin. Aquesta és una de les cançons que jo posaria en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots. Som als anys 80, la ràdio estimula la teva imaginació, estàs preparant un viatge amb cotxe, potser de dia, potser de nit, potser per autopista, potser per carreteres secundàries. Però el que és important és la música que t'acompanyi en aquest viatge, que te'l farà més curt, més agradable. Pots trobar-te qualsevol inconvenient. Cues, sense anar més lluny. Ah, però la música genera prodigis. Quina cançó posaries en aquella cinta dels anys 60, 70 o 80? Perquè som els anys 80 quan l'estem gravant. I molts amics encara graven cintes de casset i molts més encara les escolten, perquè allà alguns tenim mitja vida. No les llencis, si encara les tens potser en una capsa de sabata, ocupen poc espai. I si les pots tornar a escoltar, amb cada cançó recordaràs una circumstància que potser havies oblidat. Digue'm quina cançó posaries en aquesta cinta. Només una, sisplau, digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Hi ha molts amics que estan prenent nota de cada cançó i estan gravant aquesta cinta. Realment. En Josep Bové ens diu: per l'apartat de quina cançó posaria en un casset, volia demanar Tornero, de Il Santo, California.

Sí, sí, noi. El tempo passarà. I passarà molt de pressa. Ho recordes com si fos la setmana passada, oi? Aquest tornero. La vam ballar, la vam escoltar el 1974. És la cançó que posaria a la cinta de casset que estem gravant junts, en Josep Bové. Per cert que Il Santo California, el seu intèrpret, no era un senyor, era tot un grup italià, és clar. David Gómez diu que posaria una cançó d'Amèrica preciosa que es diu I Need You.

0: et necessito. Va ser un èxit del grup Amèrica el 1972. A la prestigiosa llista Billboard va arribar fins al número 9. I és la cançó que en David Gómez posaria a la nostra cinta. De moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Pere Displàs, que posaria la marxosa Virginia Plain de Roxy Music de 1972. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Iniciem una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos, gràcies especials a tots els que participeu. Algú va dir... Quan t'aixequis per al matí, pensa en el privilegi de viure, de respirar, de pensar, de gaudir, d'estimar. No t'oblidis, eh? I recorda que això ho fem junts. Quina és la teva?
3: Hola, em dic Fina i m'agradaria molt que em posessis, si pot ser, Tragedy, dels Bee Gees.

0: Escolteu aquest so? D'una bomba, no? Sembla una bomba. Doncs vaig veure les imatges en un documental que vaig tenir la sort de narrar. I està fet amb la boca de Barry Gibb. Quan van gravar Tragedy ja existien efectes sonors gravats, però ell va voler enganxar-se al micro, fer aquest soroll i que el tècnic, doncs, posés reverberància. Però és una anècdota, a mi m'agraden les anècdotes. Era 1979. Aquí el fa una altra vegada. Tragedy és una de les moltes bones cançons que ens van regalar els vigils. I com comentàvem sempre amb l'enyorat amic José Luis Escribano, algú, algun dia, hauria de fer un gran homenatge als vigils. Aquí el programa no us hem oblidat mai.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris. Però jo estic esperant el piano. Ah, i aquí està el piano. És màgic, eh? Sí, pots escoltar-nos arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. A través de la FM i també a vegades, o depenent de quina zona, a través de la tele, del canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si alguna vegada t'has despistat i no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos. Aquí hi ha una segona oportunitat a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. També la majoria d'emissores deixen el podcast en els seus webs a la teva disposició per escoltar-nos quan condueixes, quan passeges, quan vas en avió volant molt amunt, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya sempre. Des d'aquell llunyà octubre de 1993 que ens vam posar en marxa, i quan ho vam fer, us asseguro que no ens podíem ni imaginar que més de 32 anys més tard encara estaríem en antena amb el programa i que el programa tindria tan bona salut, perquè contínuament s'estan incorporant nous oients i els de sempre, els fidels, continuen en connexió. Per participar, si ens vols dedicar un temps i dir-nos quina és la teva cançó més especial. Ah, i si no t'importa també el motiu, pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com, com ha fet la Pepi Rocher, que ens diu: bon dia, Albert, cada domingo escucho tu programa, maravillosos recuerdos. Gracias por transportarnos a tiempos felices. Me gustaría recordar una de mis canciones de juventud, Ma Vie, de Alain Barrière. Muchas gracias y felicidades por todos tus programas. Besos, Pepi Rocher. Saps, Pepi, que aquesta és la cançó que també va escollir una de les nostres convidades? Una de molt popular, eh? Bárbara Rey.
2: Pues a ver si también nos puedes, como a todos nuestros invitados, destacar una canción que haya resultado especial para ti.
3: Pues mira, hay una canción que es muy antigua, pero bueno, yo también lo soy, casi, por lo menos no lo soy de espíritu, pero sí de años. Y la verdad es que es Ma Vie. Ajá. Ma Vie era una canción pues muy bonita que yo recuerdo que cuando yo tenía pues unos, era muy, muy jovencita, pues hacíamos nuestros guateques en el pueblo y hacíamos las fiestas pues cada sábado en casa de una amiga, ¿no?
2: Sí.
3: Porque no había ningún sitio donde ir. Y bueno, pues esta canción la bailaba yo con el que fue mi primer novio, que es ese novio que siempre recuerdas en la vida y que siempre piensas que tenías que haber casado con él, aunque cuando a lo mejor éramos novios, pues no pensaba así, ¿no? Porque quizá que creía que era demasiado joven para casarme y para llevar pues una relación así ya tan importante como es el matrimonio, ¿no? Pero lo recuerdo siempre él con cariño, recuerdo la canción. Y cuando me voy haciendo mayor, más todavía, qué pena, eso es una señal malísima.

0: Mavi és una d'aquelles meravelles de 4 minuts en les que un text elemental, una senzilla declaració d'amor, està envoltada en una música tan emocionada com emocionant com aquelles mateixes paraules. Va ser el més gran èxit en tota la carrera d'Alain Barrière, el tema que el va marcar per sempre. Tot i que Alain Barrière va fer moltes d'altres cançons maques, però per sempre se'l recordarà per Ma Vie.
1: Ma Vie.
0: I jo, quan l'escolto, sempre recordo que conec el cas d'una noia que es diu Ma Vie perquè als seus pares els hi agradava molt aquesta cançó. Hi ha d'altres exemples, una companya de doblatge que es diu Lara per el tema de Lara, de la banda sonora del Doctor Zhivago. I Penélope Cruz, la famosa actriu, que segons sembla es diu així per la cançó Penélope, d'Augusto Alguero, que va popularitzar Joan Manuel Serrat. Però Alain Barrière va publicar aquest Ma Vie el 1964. L'any anterior havia participat al Festival d'Eurovisió, és a dir, el 63. Havia nascut a França el 1935, d'on va marxar el 2019. Cançons que encara et diuen més cosetes al cor que al cap. Gràcies per el teu correu, Pepi Roger. I també a Teresa Pedrero, que ens diu: Albert, em pots posar la de la Gloria Estefan per los años que me quedan? La tinc amb casset, però no em va bé. No et preocupis, aquí la tens. Amb la teva proposta anem... Re, aquí mateix, al 1993.

0: con los años que me quedan, obria l'àlbum anomenat genèricament Mi Tierra, que Gloria Estefan va publicar aquell 1993 i que ens ha demanat la Teresa Pedrero. Amb Mi Tierra va arrasar. Va ser el disc més venut a Espanya durant tot l'any 1993. Gloria havia nascut a l'Havana, Cuba, el 1957.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I amb la música d'Alan Silvestri per la banda sonora de Regreso al Futuro, obrim les cortines vermelles de la nostra gran pantalla per projectar aquell tema instrumental o aquella cançó de banda sonora original que més et va agradar. Sisplau, només una, encara que la pel·lícula no t'hagi agradat. Aquí parlem de música. Que si et va agradar també la pel·lícula, doncs millor, no? Però no sempre coincideix. Hi ha pel·lícules mediocres amb cançons o amb músiques extraordinàries. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Bueno, primer volia comentar-vos que l'altre dia em van enganyar i em van portar al cine a veure A Ida y Vuelta, que més que una pel·lícula és un, com un documental, que a mi no em va interessar en absolut, potser perquè mai vaig veure un sol episodi d'aquesta sèrie. Però, en fi, això potser són coses meves, perquè després els números no coincideixen. És una de les més taquilleres últimament. Però, bueno, ho comento perquè em vaig endur una agradable sorpresa quan va començar el que jo pensava que era una pel·li, que després vaig veure que no, que era com un documental. Amb els títols de crèdit del principi posen sencera una cançó boníssima de l'amic Tony Ronald, molt oblidat, però que en el seu moment, bueno, ell ho va publicar als anys 60 i es va dir Verano, de la òpera Porgy and Bess, Summertime, de George Gershwin, nascut el 1935. Bueno, és espectacular perquè és que sona sencera al començar la pel·lícula i ens serveix d'excusa per recuperar-la tot seguit.

espectacular, Tony Ronald, en aquest moment ha sonat com a cançó de la banda sonora original de la pel·lícula Aida i Vuelta, protagonitzada per una de les nostres convidades de luxe, la Carmen Machi, i de recent estrena. En canvi, la Marisol, que ens escolta des de Fraga, a la província d'Osca, diu que la cançó que més li va agradar és el tema d'Arthur de Christopher Cross. Doncs l'any 82 es va endur l'Oscar a la millor cançó per la pel·lícula El soltero de oro, protagonitzada per Dudley Moore i Liza Minnelli. Christopher Cross, nascut a Texas, ara té 74 anys.

Christopher Cross, a qui vaig tenir l'ocasió de saludar personalment fa alguns anys en el seu únic concert a Espanya, a Catalunya, bé, concretament a Barcelona, a la sala Ludegas. Aquell dia estava de mal humor perquè no estava bé de veu i no em va deixar gravar ni una cançó, tot i que prèviament teníem permisos per fer-ho, però... en fi, és una anècdota i és una bona cançó que va rebre l'Oscar 82, s'havia publicat l'any anterior, el 81, per la pel·lícula El soltero de oro, que es va dir aquí, amb Dudley Moore i Liza Minnelli en pantalla. I de moment acabem la secció de les bandes sonores amb L'ull del tigre, Eye on the Tiger, una cançó que també em demaneu molt sovint a les meves sessions de DJ, que per sort continuem celebrant totes les tardes de diumenges de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242, amb un ambientasso fantàstic. Bé, doncs és en aquest cas l'Eduard Cruz de Martorell que diu: mira, com tu dius, la peli no em va agradar gens, però la cançó molt, del grup Survivor, que va ser el seu One Hit Wonder, no? Un grup de Chicago. Doncs sí, la veritat és que això que penses tu, Eduard, ho pensa molta gent. Rocky, la primera entrega de l'any 76, si no recordo malament, era una bona pel·lícula. Crec que s'hagués tingut de quedar aquí, però van fer una segona i després una tercera que en fi, que no van agradar. Però de la tercera ens quedem amb la cançó.

0: Eye on the Tiger. L'ull del tigre, de la banda Survivor de Chicago, per l'Eduard Cru de Martorell, cançó de la banda sonora de la pel·li Rocky 3. Algú va dir, només és immensament ric aquell que sap limitar els seus desitjos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

If I could turn back time. Si pogués tornar enrere en el temps, eh? I fer les coses una mica millor. Això ho hem pensat tots en algun moment de la vida. Bueno, doncs aquesta és una petita mostra només de tot el que ha fet aquesta compositora, Diane Warren, que és de les més prolífiques. És la dona més nominada als Oscars, que mai n'ha guanyat cap. I també va fer un èxit per les pistes de ball. Un que a mi m'agrada especialment en cau simpàtic i el poso sovint encara. Del 86.

The Rhythm of the Night. Esclar, el ritme de la nit. Aquí, que sovint ens agrada jugar amb les versions, també hi hauria la possibilitat, en aquest cas, d'escoltar tres cançons diferents que no tenen res a veure entre elles, però que les tres es diuen igual, el ritme de la nit. Aquesta la va popularitzar la banda The Barge, va ser pràcticament el seu One Hit Wonder, per una pel·li que es va dir The Last Dragon, és a dir, L'últim dragó. Una altra mostra del talent de Diane Warren. Res ens aturarà ara. Nothing's gonna stop us now. D'aquella gent que primer es van dir Jefferson Starship, després Jefferson Airplane, i finalment als anys 80 es van quedar només com Starship, però és una molt bona cançó també.

una curiositat, ja sabeu que m'agraden les curiositats. Aquesta cançó, Nothing's Gonna Stop Us Now, sí, sí, és de Diane Warren, però també és d'Albert Hammond. En els crèdits estan els dos. I quan vam tenir aquí en dues ocasions de convidat Albert Hammond, ell va dir, escullo aquesta cançó, que em va agradar molt, però no va dir que l'havia fet amb Diane Warren. Aquest Nothing's Gonna Stop Us Now és de 1987 i es va incloure a la banda sonora d'una pel·li anomenada Mannequin. Bueno, ja veus, Juan Ramon Pino, que estem dedicant una bona estona al programa, la teva idea, que ens ha semblat molt bona. Diane Warren ha escrit 9 cançons que han sigut número 1 i 32 èxits pop en el Billboard Hot 100, la prestigiosa llista. Ha tingut 15 nominacions al Grammy, ha guanyat l'Emmy i 2 vegades el Globus d'Or. Les seves cançons han aparegut a més de 100 pel·lícules. Sempre ha dit que li deu el suport al seu pare, que li va comprar una guitarra de 12 cordes i la va portar a audicions quan ella era molt, molt joveneta. La seva mare no entenia gaire la passió de la seva filla per la música, no? El 1996 li va dedicar al seu pare la cançó Because You Loved Me, perquè m'estimaves, que li va donar a Celine Dion. És un homenatge al seu pare. Diu, només creu en mi, et faré veure totes les coses que el teu cor necessita saber.

0: Because You Loved Me, perquè m'estimaves. La cançó que Diane Warren va dedicar al seu pare, gràcies al qual el seu suport, a la seva fe en ella, es va dedicar a la música des de molt joveneta, que li va regalar el 1996 a Celine Dion. Bona idea, Pinoski. I molta sort per Diane Warren, que ja se la mereix. Sens dubte. I marxem ballant. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... M'imagino que moltes, però digue'm almenys una per aquest espai, els més ballats de la història. I si vols, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Avui escoltem la cançó que ens demanen dos amics a través del contestador automàtic.
1: Hola, a veure si em podríeu posar la Dolce Vita de Ryan Paris. Gràcies. Hola, sóc el Joan Carles de Ripoll. A veure si em poguéssiu trobar la Dolce Vita de Ryan Paris, que fa molt, molt temps que no la sento i em porta molts bons records.
0: Això va arrasar. Era l'estiu del 83. Ryan Paris, nascut a Roma el 1953, ara té 72 anys i no ha deixat mai de cantar-la. Però sabeu que també, no fa pas gaire, la va publicar en català. Procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: DJ play. Got to go to a disco. Throw your troubles away.
1: Són les 12.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It.
0: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Avui, i no cal que serveixi de precedent, començarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fugint de les dissonàncies, les polirítmies i les emocions fortes en general. Avui anem a buscar els clàssics. I us portem a Joe Newman, un trompetista que quasi sempre el relacionem amb Count Basie perquè, realment, va estar uns quants anys al seu costat.

Joseph Dwight Newman, Joe Newman, pels amics, les amigues i els jazzistes en general. És un home que va néixer a Nova Orleans el setembre de 1922 i va ser, com tants altres músics de la seva generació, un trompetista de big band. La primera en la que va treballar va ser la de Lionel Hampton. Això va ser l'any 1941 i durant un període més o menys d'un parell d'anys. Després ja va venir la de Count Basie, amb qui va estar un total de 13 anys, però això sí, amb dues parts. Dues parts separades per unes aventures musicals al costat primer d'Illinois Jacquet i després de J.C. Hart. I va ser en el segon període, amb Count Basie, a partir més o menys de 1952, que Joe Newman va gravar de manera assídua, de manera freqüent, liderant projectes que generalment eren quintets, sextets o septets. Hem escoltat per començar el programa Close Quarters, una gravació de 1954 que comptava amb la flauta de Frank West. I ara continuem amb la cançó Robin's Nest, gravada l'any 1957 a sextet.

El sextet de Joe Newman ens ha interpretat Robin's Nest amb el pianista Johnny Asia i el saxofonista i flautista Frank West. I acabarem el temps que dediquem a aquest gran, gran trompetista del període clàssic del jazz amb una gravació d'aquest mateix any 1957, en aquest cas amb Zoot Sims en el saxo tenor. Aquí teniu Mambo for Joe, òbviament una cançó amb un lleuger aire antillà.

0: Trànsit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us ho vam dir la setmana passada. El pianista Ignasi Terrassa acaba d'editar la gravació que va fer l'any 2003 a Trio, al costat del baixista Pierre Bousseguer i del bateria Bobby Durham. Una autèntica llegenda, Bobby Durham, que va treballar amb Ella Fitzgerald o Oscar Peterson, entre molts altres. Li hem demanat a l'Ignasi que ens expliqui com va conèixer a Bobby Durham.
1: Doncs vaig conèixer en Bobby arrel d'un participant del Festival de Reus, en què cada any anava amb diferents músics, amb trios de luxe, com en Bobby Durham, Alvin Queen, Gregory Hutchinson, Alex Riel, Jorge Rossi, doncs, bueno, no sé, vaig anar cada any amb diferents seccions rítmiques i una d'elles va ser el 2001 amb Bobby Durham. I llavors, a partir d'aquí vaig fer alguns concerts més amb ell, amb trio. Ell vivia a Itàlia i era relativament fàcil, doncs, poder posar-nos d'acord perquè vingués i toquéssim junts.

0: Unix Blues, el trio de l'Ignasi Terrassa amb Bobby Durham a la bateria, una cançó que forma part del disc Swinging with Bobby que s'acaba d'editar. També li hem dit a l'Ignasi que ens expliqui com es va gestar aquest projecte al costat d'un músic de la talla de Bobby Durham.
1: Aquesta sessió estava pensada fer-la en quartet amb Josep Maria Ferràs. De fet, jo acabava d'enregistrar un disc en trio, el It's Coming, 15 dies abans, una setmana abans, i de fet no pensava fer una altra sessió de trio. I vaig, ja que teníem el Durham i teníem el Bossaguet, doncs vaig pensar de fer una sessió amb el Ferràs, que és amb qui estaven tocant llavors sovint, en quartet, i era una bona oportunitat de fer el disc que teníem pendent. I al darrer moment em va dir que no, el Joan Maria es va dir que no es veia en cor de fer-la, i llavors, ja que tenia els músics allà i ja tenia les dates i tot, doncs bueno, vaig agafar un repertori entre estàndards que tocava i que no havia enregistrat i alguns originals que no havia utilitzat pel disc de trio que acabaven de registrar, i vam fer aquesta sessió amb en Bobby. Estava previst fer dues sessions, però al final d'aquella sessió, de la primera sessió, va haver una mica de tensió entre el baix i bateria, i vam decidir posposar la sessió de la segona sessió de trio.

0: this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim a Jazzit, seguim avançant pel carrer del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara passem d'un pianista barceloní, com era l'Ignasi Terrassa, a un altre pianista que va néixer a Filadèlfia fa exactament 81 anys, el 9 de juny de 1943. L'any 2019 el vam tenir a Terrassa, perquè va rebre la distinció que es coneix com a Jazz Terrassman, i esperem que la seva edat no li impedeixi tornar-nos a visitar en un futur proper. Estem parlant de Kenny Barron, i el que sabem d'ell és que segueix en actiu, en plena forma, gravant i actuant amb total normalitat. Ara escoltarem una cançó que forma part del disc que estava presentant quan va venir a tocar a Terrassa aquesta darrera vegada que parlàvem. El disc es titula Concentric Circles, i la cançó que us portem és Baile.

El quintet del pianista Kenny Barron ens han interpretat Baile. I seguim amb pianistes. En aquest cas tenim a Bill Evans, que el trobem acompanyant el cantant Tony Bennett en un disc gravat així, a duet, que avui ja és un clàssic indiscutible. Es va gravar el mes de juny de 1975, fa 49 anys, i avui ho celebrem i el recordem escoltant Days of Wine and Roses. Si alguna persona no el coneix, no coneix aquesta gravació, escoltant la cançó que us hem programat, entendrà de seguida per què diem que és un disc totalment imprescindible. És preciós i una autèntica delicadesa.

Tony Bennett, cantant Bill Evans Piano, ens han portat Days of Wine and Roses. I què us sembla si seguim amb un altre pianista, però ara fem un canvi radical? Passarem de la música acústica a l'elèctrica, del duet al quintet, del jazz clàssic a la fusió jazz-funky. Escoltarem a Chick Corea i la seva Electric Band. Chick ens va deixar ara fa una mica més de 3 anys, el febrer de 2021, i aquest 12 de juny hauria fet 83 anys. Un músic molt prolífic, totalment polièdric, amb infinitat de projectes de característiques molt diferents, que bevia de fonts molt diverses i les incorporava a la seva obra. Una obra que podríem dir que és imprescindible per entendre l'evolució del jazz i de la música en general del segle XX i començaments del XXI. Del seu disc Light Years, que és de 1987, us portem la cançó que li dona títol, Light Years.

0: Hola, sóc el Camín Arcarazo, guitarrista i contrabaixista. Escolteu Jazz It.
1: Escolteu Jazz It a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. L'arribada del bon temps porta associada als festivals i cicles de concerts a l'aire lliure, molt sovint en escenaris seleccionats, singulars, bonics i fins i tot inusuals. Un dels que compleix aquesta definició és el Terrat de la Casa Milà, La Pedrera. El seu cicle de concerts es titula Talents Jazz i està pensat per fer-nos descobrir noves figures del jazz fet a casa nostra. Li hem demanat al seu director, el senyor Jordi Feixa, que ens el presenti.
2: Hola, sóc el Jordi Feixa, sóc el coordinador del Talent Jazz a La Pedrera, que és el festival del nou talent de jazz de Barcelona. El que volem amb aquest projecte i amb aquest festival és donar veu al jove talent musical de la ciutat, i ho fem col·laborant estretament amb les tres principals escoles d'estudis superiors, amb el Conservatori del Liceu, amb el Taller de Músics i amb l'ESMUC, per tal de fer aquest pas entre la formació i el que és ja els primers passos de la vida professional musical. Pensem que és un moment, diguéssim, molt important per als músics i el que volem és reivindicar d'una part tota la feina que es fan des de les escoles, que a vegades tenim aquesta imatge que a l'escola ja aquesta simplement fa aquesta funció docent, i no, sinó que també fan ja que és començar-se a preparar per el que serà la possible vida professional d'un músic, no?

El festival es fan tots els dijous i els divendres, des de van començar el 16 de maig i acabarem el 26 de juliol, i el que pretenem és fer una proposta completa. Què vull dir amb una proposta completa? Doncs, a les 8 obrim portes, podem visitar una part de l'edifici, podem visitar el que són les golfes, que és un espai meravellós de la Pedrera, i després pugem al terrat, que per tal d'escoltar el concert, que ens proporciona, doncs, sempre ho diem, és el millor escenari pel millor talent, no? I la veritat és que la gent, tant Barcelona, tant la gent de Barcelona com els estrangers que ens visiten, queden fascinats per aquest espai que jo crec que és únic al món.

0: sóc l'Horacio Fumero i el jazz, it. It is jazz. Jazz it. M'agrada el jazz. Jazz it. Escolteu Jazz it.
1: No podem acabar el programa d'avui sense recordar que segueix també el cicle de concerts de jazz de l'Ametlla del Vallès. El seu director, el senyor Antonio del Moral, ens presenta el concert d'aquesta setmana.
2: El dia 15 de juny ens anem al santuari de Nostra Senyora del Puig Graciós, enmig de l'entorn natural dels cingles de Bertí. Allà, Alfons Beltrán ens presentarà el seu darrer treball, Babela, acompanyat de Martí Serra al saxo tenor i soprano i d'en Roger Mas al piano.
1: Amb Babela, d'Alfons Beltrán, us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, producció i, qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.